0: En el que portem de 2026, el 72% dels cotxes matriculats a Catalunya ja són electrificats. Els que dominen el mercat, de moment, són els híbrids no endollables. Catalunya també és líder en punts de recàrrega amb més d'11.000 places. De mama tierra, una de la creación. Su
1: palabra es nuestra palabra. El cotxe elèctric que es preveu doncs, com aquest futur, però és veritat que encara, malgrat aquests punts de recàrrega, són conegudes no, les demandes dels que tenen un cotxe elèctric que estan molt concentrades en determinats llocs d'aquests punts
2: no
1: de recàrrega.
2: Fàcil, no és fàcil, diuen. Jo no ho sé, perquè no tinc ni carnet, no. Però...
1: Tu no tens carnet, Susana?
2: No. Seria molt mala conductora, crec que li faig un favor a la societat.
1: No, home, no. I tu, Vicenç, sí. Tens carnet o no tens carnet?
0: Jo sí que en
1: tinc. Ah, tu tens carnet. Tu ets com els... De fet, tu tens carnet, però hi ha molts joves d'avui dia que no en tenen de carnet.
0: Sí, vull dir
1: que...
0: també.
2: Jo sóc una avançada, el públic.
1: Ets una avançada, Susana, o sigui, que això de l'edat. Doncs res, tu, amb el Dia Mundial del Vehicle Elèctric arribem pràcticament a 7:45. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
2: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda, a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació, i amb el patrocini de FEDA.
3: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
4: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Heroi Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, 5 comarques estan en alerta per la pluja. Són el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Baix Penedès. Ha començat a ploure amb ganes, ara hi anirem. I s'han suspès les classes en aquestes 5 comarques. Comencen a haver-hi ja també problemes a Rodalies a causa de la pluja. Els trens de les línies regionals Sud i R2 Sud, entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i entre Roda de Berà i Sant Vicenç de Calders, circulen més lents del que és habitual.
2: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Són les notícies amb les quals encapçalem aquesta informació, però anem a veure també quina afectació està tenint tot plegat a les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres davant les fortes pluges torrencials en algunes comarques. Recordem que cal evitar al màxim els desplaçaments. A hores d'ara ja tenim un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle variat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a la AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències, per tant, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
2: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
1: Així és com tenim el trànsit. Anem a veure com tenim el temps.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. En diferents moments de la jornada s'aniran gestant tempestes com les que ja fa estona que descarreguen a punts del litoral i que poden comportar aiguats per acumulats molt significatius d'aigua en poca estona. Es poden superar amb escreix a moltes poblacions als 100 litres per metre quadrat. Pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'interior i sud de Girona, a pràcticament tota la demarcació de Barcelona i al nord de Tarragona. Ara al matí, com passarà mateix, especial atenció al límit entre Tarragona i Barcelona. A Ponent i al sud, més vent i més sol que no pas nu. Les temperatures avui baixaran. A la tarda tan sols farà una mica de calor a les comarques de Lleida.
6: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: A quarts de set ha començat a ploure les 5 comarques que estan en alerta. Són el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Baix Penedès. I el primer que fem és anar cap al terreny, a Vilafranca, a l'Alt Penedès, perquè allà hi tenim l'Eva Hidalgo. Eva, bon dia, i com està la situació?
7: Què tal? Bon dia, Gisela. Doncs la pluja ha caigut amb força, com deies, a quarts de set durant mitja hora, acompanyada de llampecs. De fet, a la matinada els trons han estat constants. Ara fa una estona que ha mainat, això sí, sota un cel amb núvols molt negres. Davant d'aquesta previsió de tempestes, s'han suspès les classes. Els nens no van a l'escola, també les activitats esportives, pavellons i gimnasos tancats, l'activitat sanitària no urgent, i es recomana limitar la mobilitat i fer teletreball. Protecció Civil va enviar ahir a la tarda i al vespre dues alertes informatives a tots els ciutadans afectats. És una zona, el Penedès, on plou sobremullat després de les inundacions de finals d'agost al Vendrell i com arruga amb greus estralls.
1: Gràcies, Eva.
0: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: Avui és possible que coneguem qui serà el nou o la nova cap dels Mossos. L'actual comissari en cap es jubila i Interior ha convocat aquest matí a la cúpula de la policia catalana per informar-los dels canvis. Andrea Villòria.
8: A les 9 del matí, segons fonts policials, estan citats els membres de l'actual prefectura del cos, però també altres comandaments i comissaris dels Mossos. En total, prop d'una trentena de persones. Segons les mateixes fonts, el motiu de la cita és comunicar els canvis a la direcció de la policia catalana, és a dir, la persona que substituirà l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, que aquest mes es jubila. Totes les quinieles i veus de la cúpula consultades apunten a un canvi històric amb la possible tria d'una dona comissària al capdavant del cos per primer cop a la història. Això materialitzaria simbòlicament la feminització que l'anterior govern d'Esquerra no es va cansar d'anar a volar, però que no va acabar aplicant. La remodelació, previsiblement, no només afectarà el cap del cos, sinó a més noms de l'estructura de la policia.
1: I més coses perquè denuncien una agressió policial durant la Festa Major de Sabadell. Aquest és el vídeo que Crida Sabadell, l'agrupació política amb tres regidors a l'Ajuntament, ha difós a través de les xarxes. S'hi veu un agent clavant un cop de colze a un noi que queda estabornit a terra, Vicenç Llorca.
9: Segons el comunicat emès per la formació, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria, denunciant que és una actuació desproporcionada. L'Ajuntament, per la seva banda, diu que està analitzant els fets.
1: I un 12%, aquest és el seguiment que va tenir ahir la vaga de professors, Susana.
10: La consellera Esther Niubó diu que vol obrir un debat amb el conjunt de la comunitat educativa per pactar entre tots quins canvis cal fer en el sistema.
11: És veritat que se n'ha parlat, però no s'ha arribat a concretar massa. I penso que les condicions doncs, són molt diferents avui que fa 4, 5, 10 anys i, per tant, hem de refer aquest consens.
10: En paral·lel, la consellera reprendrà els contactes amb els sindicats que formen part de la mesa a partir del dia 21 de setembre. Prèviament, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha de decidir quines demandes concretes fa el departament i el nou calendari de protestes.
1: La vaga va coincidir amb la publicació dels resultats de les proves PISA. Van ser les pitjors de la història i dels resultats d'elles, però Catalunya en va quedar exclosa. I 500.000 d'euros per evitar despreniments i risc de col·lapse a la muralla de Tossa de Mar. L'Estat hi farà una actuació d'urgència, ens ho explica des d'allà la Marta Altimir.
12: L'objectiu és sortir al rescat d'un dels grans emblemes de la Costa Brava. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració d'emergència per restaurar diversos punts de la muralla de la Vila Vella de Tossa. La intervenció servirà per consolidar l'estructura i frenar-ne el deteriorament. Martí Pujals n'és l'alcalde.
13: Paral·lelament, el Ministeri de Cultura també està endegant la contractació de la redacció del pla director, que és el de, que ha de recollir totes les actuacions de conservació, rehabilitació que s'han de fer a la muralla, així com els diferents usos que s'hi puguin desenvolupar més endavant.
12: Les obres se centraran especialment en les parts superiors de tres torres de la fortificació.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
14: Bon dia, Gisela.
1: El Madrid es va estrenar ahir a la Champions amb victòria contra l'Inter.
14: Per 2-1 en un partit boig on els italians van cometre dos errors greus en defensa a la primera meitat que van provocar els gols d'Mbappé i Fede Valverde. L'Inter va retallar distàncies a la segona meitat i va fins i tot poder empatar.
15: Resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. Partido loco.
14: Partit desconcertant, el defineixen a l'AS, Courtois a favor, el plan de Mourinho al Marca.
1: Avui és el torn pel Barça.
14: Que rep el Feyenoord a 6:45 de la tarda al Camp Nou. Ahir va parlar a la Minya Mal, on va reconèixer que el gran objectiu és la Champions i també va parlar de la pilota d'or.
16: Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. He puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
14: Va dir que és un orgull ser capità del Barça amb 19 anys i que mai ha estat tan feliç com ara.
1: I en bàsquet comença avui la Lliga Catalana.
14: Primera competició oficial de la temporada. Avui Joventut Lleida a 6:45 i a 9:00 Manresa, Andorra. Avui també debut del Barça d'handbol a la Champions. Reben l'Arjus danès a 9:15.
1: Gràcies, Arnau.
14: Fins ara.
17: Amb les meves amigues i els hi vaig dir mira, vull que em parleu català perquè és veritat que elles amb mi no parlen en català.
1: I aquesta que escolteu parlant en català és l'Aitana, ahir últim concert dels quatre que ha fet al Palau Sant Jordi i va fer una defensa de la llengua catalana, de la que ha dit que està perdent des que viu a Madrid.
10: Sí, ha reivindicat la llengua, ha reconegut que fa moltes castellanades i que els últims dies ha practicat molt amb les seves amigues per poder parlar en català durant tot el concert. Diu que és important veure pel·lícules en català i s'ha declarat fan de Crims.
1: I com era d'esperar, doncs el públic en sentir-la parlar en català, doncs l'han ovacionat i tots s'han emocionat moltíssim. Així arribem a 7:45.
18: Dar la vuelta al cole. Por eso Ana y su familia toman un Actimel cada día, porque tiene vitaminas que llegan al intestino donde se encuentra el 70% del sistema inmunitario para ayudar a nuestras defensas. Y además, con millones de probióticos LKSEI. Y ahora llévate dos botellas gratis con Minions y Monsters.
19: Son las 8, las 7 en Canarias.
20: En la SER, hoy por hoy. Con Aimar Bretos.
21: Muy buenas.
3: Buenos días. El Tribunal Supremo ha dado en las últimas horas un paso más de esos que lleva dando los últimos años y que, si uno fuera mal pensado,

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Compte perquè els aiguats que han tingut les últimes hores fins ben entrada de la tarda es poden repetir a qualsevol punt de les comarques de Girona, Barcelona, nord de Tarragona i a l'est de Lleida. Els acumulats més significatius fins ara, comarques com el Garraf, també el Ripollès o el Berguedà, s'han superat els 50 litres per metre quadrat algunes poblacions en poca estona. Ara mateix, les tempestes més actives al Bages, de nou al Berguedà, així com al nord d'Osona i sobretot a la Garrotxa, on una pedregada està creuant de oest a est tota la comarca. I fins ben entrada la tarda, com deia, molta precaució, tota la meitat és de Catalunya. Avui en temperatures clarament més baixes que els darrers dies.
0: Des de Protecció Civil demanen que tothom tingui molta precaució, tant si viu en una zona on hi ha restriccions com si no, perquè el temps és molt inestable.
2: El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavi Masramon, ho ha dit a l'Aquí Catalunya. Avui és un d'aquells dies en què tothom ha d'anar molt i molt en compte.
3: Aquest és un fenomen que ens han dit els meteoròlegs, no? Que és molt local i que pot estar molt dispers al llarg del territori, que les zones on hem avisat i les zones on hi ha una probabilitat més gran de que es produeixin aquestes superacions i aquestes acumulacions tan importants d'aigua, però que es poden produir en tot el país pràcticament.
2: Masramon, que recomana retirar els parasols i els tendals perquè poden sortir volant i provocar danys a les persones i també tenir els desaigües nets.
0: El temps ha fet que s'hagin cancel·lat prop de 30 vols a l'aeroport del Prat. Des d'Aena informa que progressivament es va tornant a la normalitat. A aquesta hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix amb els nous comandaments policials a Catalunya després de la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos, Andrea Villoria.
4: Exacte, amb prou feines fa uns minuts que el president Illa, juntament amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, han rebut aquí, en el Palau de la Generalitat, el comissari Ferran López i la comissària Sílvia Catà, que són els nous membres de la cúpula dels Mossos. El primer, Ferran López, substituirà des d'avui el major Trapero en el seu càrrec de director de la policia després que hagi presentat la dimissió. Per tant, serà el nou responsable polític dels Mossos. López, ex-mà dreta de Trapero, ja l'havia substituït quan va ser cessat amb el 155. En el cas de la comissària Sílvia Catà, serà la que substituirà l'actual al cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, que es jubila i es convertirà així en la primera dona al capdavant de la policia catalana. En mitja hora està previst que els responsables d'Interior compareguin per donar explicacions d'aquests canvis.
0: Nova bronca al Congrés dels Diputats entre el president del PP i el president del govern.
2: Feijóo, que reclama a Sánchez que convoqui eleccions després d'acusar-lo de no donar prou explicacions sobre Ceuta.
5: No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
6: Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: I després dels mals resultats a les proves PISA i del qüestionament de l'ús de les pantalles com a detonant de la manca de comprensió lectora dels alumnes, el neuròleg David Buen.
7: Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
8: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
9: Valorado.
8: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
10: El éxito está asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Uno de cada tres niños y niñas en nuestro país carga en su mochila con el peso de la pobreza. En la Fundación La Caixa trabajamos para que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás por una carga que nunca eligió. Conoce más en elpesodelapobreza.org.
12: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
13: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
14: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
15: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
14: más tres. De 2.400 euros.
15: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
14: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
15: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
16: tienes más hoy por hoy.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia no regala una joia de gol.
2: Bon dia, avui hem obert el bar, el primer de la temporada, a les 11 del matí, hora catalana, de Barcelona al món. Demà el tornarem a obrir, reformat, un bar a imatge de la típica taverna, i el Flaqui va de bar en bar, perquè ara ha sortit a l'altre costat del carrer Casp per parlar amb el Ramon Besa, oi, Flaqui? Estàs que no pares.
3: Sí, senyor. No paro, no paro. De bar en bar i seguim. Aquí estic amb el Ramon Besa. Ramon, què tal, com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
3: Avui hem estrenat el bar a les xarxes amb el Sique, i els dimecres ja sap el Sique que jo surto a fer un cafetó amb tu.
2: Però és que et dic una cosa. Molt bé. Ramon, tu em vas dir un dia una frase que la tinc guardada, escrita i al cap.
4: Ai, quina por.
2: Sempre, això m'ho va dir el Ramon Besa, sempre guarda't 5 minuts al dia per pensar en tu.
4: La veritat, sí, sí.
2: Si i no tens aquests, si és amb una cervesa, amb una cervesa, si és amb una aigua amb gas, una aigua amb gas, si és amb un cafè, però sempre 5 minuts al dia per pensar en tu. I és veritat que si no ets conscient, no ho fas.
5: Jo me guardo 15 hores.
3: S'ha de pensar en el mateix, de tant en tant, sí, sí, ens hem de cuidar. Sí.
4: Allò que diuen posar la ment en blanc, ara com que hi ha estudis de tota mena, no? Que, de més termes científics, de deixar, allò, deixar la ment en blanc. Bueno, què has fet? Doncs el dia t'ha anat bé, no ha anat bé, sense que ningú t'empipi, sense mòbil, sense diaris, sense trucades. A vegades has de trobar el racó, o el moment, trobar el moment i l'escenari. Perquè un cop tens el moment, de vegades l'escenari també és una mica fotut. Jo de vegades surto en una plaça i em foto allà en una placeta tranquil. Bueno, una estoneta, sí.
3: I avui hem sortit, sí que de moment no plou, per tant està aguantant el

0: diumenge aquí a Barcelona. Ja sabem que avui la situació és complicada arreu del país. De moment aquí on estem nosaltres no ens plou, però estem evidentment molt pendents de tot el que pugui passar al llarg del dia. I amb el Ramon doncs sí que compartirem aquesta estona inicial del que t'hi jugues aquí al Glob, aquí davant de la ràdio.
1: Ara us escoltem. Si avui us heu quedat a casa, teletreballeu, si esteu amb els nens, amb la canalla que no va a escola, perquè hi ha algunes comarques de Catalunya que han suspès els col·legis i l'activitat a l'aire lliure també fins a les 5 de la tarda a tota Catalunya. Estigueu tranquils, calma i a passar una bona estona de ràdio. En un moment explicarem quines són les previsions per a les properes hores amb els nostres meteoròlegs a la cadena SER. Que t'hi

0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ara tornem al bar on estan el Flaqui i el Ramon Besa per analitzar el partit del Barça d'avui i també la victòria del Madrid amb xiulada de l'afició al Bernabéu contra l'Inter ahir. Del partit del Barça, us recordo que és a les 6:45. 6:45, que és horari poc habitual a la Champions, 6:45 al Camp Nou, Barça-Feyenoord, des de les 6, la prèvia al que t'hi jugues Barça.
1: Efectivament, que ja sabeu que el fem amb CaixaBank, amb Quadis Llançà, col·labora amb Món Vertical, col·labora amb Urprotec, i ens ho passarem de conya avui, ens ho passarem molt bé, però a partir de les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça, amb la narració de l'Albert Bermúdez i l'inalàmbric del Nil Solà. Hola, Nil.
2: Hola, què tal, sí que?
0: I també a les 6:30, en aquest cas, la prèvia de Carrusel comença una mica més tard, amb la narració del Lluís Flaqué, del Flaqui, i l'inalàmbric el Santi Ovalle. Doble oferta en castellà i català. Català i castellà, podeu escoltar el Barça. Santi Ovalle, a la concentració de l'Hotel Blaugrana, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
0: És al Torremelina, oi?
3: Hotel Torremelina, aquí, a Gran Melià Hotel de Barcelona.
0: Que pel que ens has explicat el que t'hi jugues al bar, és un hotel que t'agrada molt, on et tracten molt bé, i has desvetllat que en el seu dia vas brindar amb Hansi Flick pel seu fitxatge pel Barça.
3: Sí, sí, sí, va ser el sopar aquell que li donen la carta famosa.
0: La que ens va explicar la porta, el que t'hi jugues.
3: Sí, aquella carta famosa li donen en aquell sopar. Es fa dins del restaurant d'aquest hotel, amb Hansi Flick, Pinizabi, hi havia Deco, hi havia La Porta, hi havia Echevarria, bueno, molta gent, tota la comissió esportiva del club. Me'n recordo que a Hansi Flick el van ficar per la cuina perquè no el captessin les càmeres. Aquesta va ser molt bona. I jo tenia un amic sopant dins i em diu, estàs aquí a la porta? I dic, sí, home, perquè no els deixaven entrar a la premsa. Diu, vine, vine, que soparem aquí. I aleshores vaig ficar a sopar a la taula del costat i va haver-hi un moment que quan em va veure Deco em va dir, què haces tu aquí? I vaig dir, jo vengo a cenar, lo siento mucho. I em vaig ficar a la taula del costat i quan va haver-hi el Hansi Flick, for Hansi, jo també vaig aixecar la copa, vaig brindar per Hansi Flick.
4: For Hansi.
3: Vaig entrar al larguero, vaig explicar, ara me'n recordo al larguero, que vaig fer una entrada explicant ahora mismo están brindando, y era la pura veritat. Ahora mismo estaban brindando para...
0: Igual no sabía la gente, es que estabas a la taula del costat.
5: Sí, me acuerdo que pedimos jodaballo.
0: Jodaballo pedimos.
4: Jodaballo.
5: Jodaballo, un pescado muy bueno.
0: Oye, ahí es donde, al menos hasta que encuentre casa, vive Rodri, si es que no la trova ya.
5: Rodri vive,
0: ¿no?,
5: por ahí. Rodri.
0: Santi?
3: Jo, és que no sé si l'ha trobat, ho he de preguntar, però no tinc resposta.
2: Setmana passada encara hi era.
3: La setmana... Doncs sí, sí, aquí, sí. I cancelo.
2: Cancelo.
3: Bueno, tots els meus fitxatges
5: del Barça. Jodri todavía está en el Torremejina.
0: ¿Cómo?
5: En el Jodri todavía está en el Torremejina.
0: Santi, del partit d'avui, amb què sortirà Flick o amb què creus que jugarà avui el Barça? Hi haurà molts canvis respecte a l'últim partit o no?
3: Té pinta que apostarà per un equip amb experiència, perquè Hansi Flick creu que cal apostar per l'experiència a l'hora d'assaltar aquesta Champions. I per tant, jo aposto per Joan Garcia a la porteria, per línia de 4 al darrere amb Koundé. Recordem que Eric Garcia està sancionat, amb Cubarsí, amb Christensen i també amb Cancelo a l'esquerra, amb Rodri, amb Pedri i amb Dani Olmo al mig del camp, i al davant amb Rafinha, amb Lamine Yamal i amb Adeyemi.
0: Preguntem al Flac i al Ramon si els agrada aquesta alineació. Veurem si es confirma l'11 de Hansi Flick. Avui té la baixa d'Eric Garcia.
3: Si connecteu al live, al YouTube del que t'hi jugues, ara mateix està arribant l'autocar del Barça i veureu, si teniu ganes de veure Hansi Flick, primer pla, a Lamine Yamal i companyia, doncs els podeu veure, perquè ara mateix en aquest hotel Torremelina estan baixant el primer Rafinha, que va amb una cinta al cap per tapar el seu pentinat, que l'estrena, com sempre, a la Champions. Ara veig davant meu a Marcus Sorg, a Fermín, van passant per aquí els diferents membres de l'expedició del Barça, el Hansi Flick, que passa per aquí, bon dia. Ens saluda l'entrenador del Barça i van baixant d'aquest autocar.
0: O sigui, has dit que Rafinha sempre a la Champions estrena pentinat?
3: Sí, i el tapa. La cinta amb una mena de turbant per tapar el pentinat, perquè no
0: se sàpiga. No?
3: Sí. Mira Rodri, que passa per aquí, al costat de Pedri.
0: Per cert, de Rodri, L'estem veient al live del Que t'hi jugues. Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio a part d'escoltar-la, veient-la. El més important és escoltar-la, almenys fins que l'EGM no digui el contrari. És molt important, que encara que ens vegueu per YouTube, si us truquen de l'EGM, digueu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computa.
4: Correcte.
0: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, Que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor. Santi, de Rodri, vam veure unes imatges el dia després on, en una conversa amb Cubarsia a la banqueta del Barça, deia que els jugadors del València eren molt dolents. És una conversa, segurament Rodri la propera es taparà la boca, és una conversa privada perquè és a la banqueta, no és una declaració pública, però les càmeres del Plus, com fan sempre, capten moltes vegades les converses, i deia moltes vegades que els jugadors del València eren molt dolents. El Frank White al local de València va dir que el que circulava per xarxes i el que percebia del que deia l'afició és que Rodri tenia raó. I que, segons li havien dit des del club, des del València, aquestes imatges s'havien retirat de xarxes perquè el Barça ho havia demanat. Això és així?
3: Sí. El Barça considera que aquesta conversa entre Cubarsí i Rodri, per molt que es produeixi davant de càmeres, es produeix a la banqueta. I això considera el Barça que és àmbit privat, absolutament privat, i que no hauria d'haver aparegut mai a l'esfera pública. Home, jo crec que fa 30 anys que Movistar fa el dia després, per tant, podien saber que hi havia càmeres gravant les banquetes, perquè fa 30 anys que Movistar ho fa sempre. Però Rodri, que ve de la Premier, que això no s'estira tant, que ha passat molts anys allà, doncs a la primera va caure i li va passar. I és possible que avui parli i doni explicacions i demani perdó.
0: O sigui, és possible que Rodri parli avui per demanar perdó?
3: Sí, per explicar-se. No sé si demanarà perdó com a tal, sinó per explicar-se, suposo que per excusar-se davant del València, també. Diferents mitjans a València ja deien que Rodri havia trucat a membres de la plantilla del València per explicar la seva versió i disculpar-se, i segurament avui, després del partit, si l'escenari acompanya, passa la min per aquí, després de la roda de premsa d'avui, tranquil, el veig amb bona cara, somrient. Doncs com dic, Rodri, si va bé el partit i si l'escenari acompanya, doncs segurament el que farà és dir-li, o sigui, sortir a parlar i dir públicament que es va equivocar i que no volia faltar el respecte al València.
0: Nil, és així, Rodri ha trucat a... A qui ha trucat del València?
2: A Gaià.
0: Al capità.
2: Sí, ha trucat al capità del València, Gaià, com han explicat diversos companys allà a València, per disculpar-se, per dir que era una conversa que s'havia donat en un context d'aquell estava parlant amb Cubarsí, que fins i tot es veu la situació que pregunta, però i què van quedar l'any passat, no? I que Cubarsí li diu que van estar a punt d'entrar a Europa i Rodri li surt això, bueno, que és el que ha dit Bruno al Bar, que és el que estàvem dient a les ràdios tots, que el partit del València era molt i molt dolent, i és probable doncs, que
0: avui... Rodri ha tocat al capità del València, José Luis Gallà, per dir-li el context d'aquella conversa
2: i demanar disculpes.
0: I la resposta de Gallà?
2: Bueno,
0: t'imagines que li diu, no, si tenia raó?
2: No, però això no, de cara al públic segur que no. A l'estil de València no ha agradat, evidentment, aquesta imatge de Rodri.
1: Però el tema també és que hem rebut missatges al 66-32-72-11, per exemple, em fa gràcia la de la Sier, diu tot plegat pinta campanya per aquestes imatges, diu, jo soc valencià i aquí ningú està ofès. És més,
0: és el que
1: estem
0: us deia que explicava
1: que
0: Frank White.
1: Diu, és més, que estem d'acord.
0: Sí, és que el Frank White al local de València va dir això, tal qual, que la gent del València, l'afició, deia que Rodri tenia raó, que estaven d'acord.
1: Clar, evidentment, jo entenc que et pugui saber greu, però d'aquí a ofendre't...
0: Santi, qualsevol cosa ens demanes pas al Que t'hi jugues.
3: Abans ja hem vist arribar els futbolistes, hi ha convocatòria, lògicament oficial. L'únic canvi respecte a l'última convocatòria és que Eric surt, perquè està sancionat, i entra Brian Fariñas, que de fora Bisibu, que va entrenar ja amb l'equip.
0: Gràcies, Santi. Abans d'anar amb l'última hora del Feyenoord, el Nil Solà va anar a seguir les rodes de premsa amb Gio Van Bronckhorst, amb Mica Mármol, que és qui va parlar abans del partit, exjugador del Barça. Com us deia, avui estem molt pendents de la meteorologia, del temps, del que passaran les properes hores a Catalunya. Jordi Carbó, meteoròleg de la cadena SER, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bona tarda, un plaer.
0: El plaer és nostre. Sempre que entres és per explicar coses importants.
6: O xungues, no? Depèn també de com es miri.
0: En quina situació estem ara mateix i què és el que creus que pot passar en base als mapes i a la teva interpretació en les properes hores?
6: situació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen després fan curt, ja saps, no? Com van aquestes coses. La idea és que...
0: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol. Sempre esteu per insultar-vos.
6: I darrerament més, eh? Hòstia. Però bé, ho anem assumint. Per sort, als camps de futbol hi ha una rèplica ara contra l'antisemitisme. No hi va haver l'altre dia un jugador que se li cridava que es posés crema?
0: Sí, a Marcos Llorente.
6: Això va ser una
0: Ponte crema, Marcos Llorente, ponte crema. Em sembla un càntic genial.
6: Em va semblar genial a mi.
0: Sí, sí.
6: Va, anem al gra. Per cert, a quina hora és el partit?
0: A les 6:45.
6: Val. La idea és que la situació que teníem per avui s'ha manifestat a alguns llocs, deixant molta aigua en poca estona, no a una àmplia extensió del territori, però de cara al partit és bo destacar que no s'ha acabat, si bé podríem dir que el gruix, la situació que podia ser més perillosa, la que ha generat aquests avisos vermells, sí que ha passat. Però, per exemple, durant el partit... pot caure algun xàfec en algun moment al mateix camp, però seria poca cosa en el sentit que duraria poc. Una altra cosa és els que vindran de fora de Barcelona o després marxaran, perquè sí que al llarg de la tarda i fins al vespre hi haurà tempestes que descarregaran amb força, amb pedregades també, amb fortes ventades. Per exemple, a Osona, se la trobarien tots els que baixin d'Osona, també del nord del Vallès Oriental, del Moianès, o a la tornada ja, la gent que vingui de la ciutat de Tarragona compta, perquè tot l'entorn de Tarragona de nou hi hauria algunes tempestes ben entrada la pròxima nit. Però insisteixo, durant el partit no s'espera que hi hagi tempestes que puguin generar problemes. Si per aquells que veniu de fora, doncs estigueu a la guait, perquè algunes tempestes seran de caràcter violent.
0: I demà hi ha normalitat?
6: I sobretot descens de temperatura. Què et diu la teva gent de Lleida? Com ha trobat aquest estiu?
0: Molta calor. Exageradament calorós.
6: Jo crec que hem fet un canvi, ja que quan diem calor a ningú li agrada, abans la gran part de la població es posava contenta, però la bona notícia és que aquesta calor tan dura, aquesta tan extremada que hem tingut durant pràcticament 4 mesos, ja s'ha acabat. La calor del tot no, sí que les pròximes nits refrescarà, fins i tot arribarà a fer una mica de fred a l'interior, però durant les tardes, si bé no serà el que hem tingut durant 4 mesos, encara podrem anar amb màniga curta perquè ens aproparem als 30 graus.
0: Jordi Garbo, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi bé, fins la propera.
0: Abans d'anar amb el Ramon Besa i el Flaqui, amb el Flaqui i el Ramon del Feyenoord, Nil, que destaques?
2: Doncs destaco que torna a casa un dels futbolistes que més anys ha passat a la Masia, Mika Marmol, que va arribar aquest any al conjunt holandès i que avui jugarà de lateral esquerre, és a dir, que haurà de defensar, si no hi ha cap novetat important, a Lamine Yamal, precisament d'ell va parlar-ne ahir en sala de premsa.
4: Bueno, creo que sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línea de arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados. Es evidente que ellos han empezado muy bien, tienen muchos goles a favor durante estas primeras jornadas, tienen mucha capacidad ofensiva, pero bueno, al final lo mismo que siempre que te enfrentas a él, tener muchas, lo que he dicho antes, tener muchas ayudas y estar muy concentrado durante todo el partido creo que es muy importante.
2: Aquest era Mika Marmol, també va parlar Giovanni Van Bronckhorst, exfutbolista del Barça, amb qui va guanyar una Champions, que no va parlar en castellà, tot i que el dominava, sí que l'entenia, va parlar en holandès, va dir que sentia més còmode, va deixar molt clar que seria un equip valent, que intentaria mantenir la personalitat, i amb el dubte no va voler aclarir si jugaria Musa, aquell futbolista que vam estar parlant, que s'havia negat a entrenar per si marxava o no. Finalment s'ha quedat al Feyenoord, veurem si és titular o no, li van preguntar moltes vegades a la roda de premsa i va dir que faria el millor pel partit d'avui.
0: Ahir Bruno va entrevistar Javi López del Feyenoord i ens va dir que ells volen ser protagonistes amb la pilota i que Gio Van Bronckhorst no renunciarà al seu estil. Tu creus?
7: Sí, és el seu plantejament habitual quan juga, per exemple, a Països Baixos contra el PSV Eindhoven, contra l'Ajax, contra els equips més potents, no canvia tampoc la mirada, i és veritat que el partit en molts moments els portarà a defensar la seva àrea, però la intenció serà sortir jugant des del darrere i fer els partits que acostuma a fer el Feyenoord, que és un equip tendre en defensa, però amb bons jugadors en atac.
0: Flaqui, tens ganes de Barça avui?
8: Home, clar que tinc ganes de Barça, i més aquest Barça. Jo quan acaba un partit del Barça aquesta temporada ja penso quan torna a jugar.
0: Ets irresponsablement optimista,
8: Sí, això vaig dir l'altre dia, irresponsable i no turista, a la Champions. Perquè, Ramon, la Champions pel Barça que ha de ser una il·lusió, un repte, és una necessitat, una urgència, és ja una obsessió?
9: No ho sé, és una il·lusió, diria, una il·lusió fonamental. El futbol és il·lusió i és també ambició. I crec que l'equip, la trajectòria que porta, la bala. Perquè de la mateixa manera que que ha guanyat les dues últimes lligues, tres si contem la del Xavi. A la seva trajectòria a la Champions, jo no crec que hagi estat erràtica, és a dir, són problemes d'immaduresa, potser. L'eliminatòria de semifinals contra l'Inter, aquella jugada desgraciada, aquella última jugada fa que segurament amb més maduresa no et passi, o sigui, si haguessis canviat el paper de l'equip italià, que és, com diu Mourinho, un equip fet, a tu no t'hi has passat, i continuo pensant que l'eliminatòria contra l'Atleti de Madrid, el Barça va ser superior futbolísticament, però que els detalls que de vegades decideixen aquestes competicions i que tu has de saber-los jugar, és a dir, la Champions té un desafiament que crec que és el Barça ha de fer, que és que sempre tens dies dolents. Recordo que a l'època del Guardiola, el partit d'anada dels quarts de final sempre era un partit molt fotut, perquè era allò que venies després d'una aturada...
8: Els vuitens eren, l'anada dels vuitens, sí senyor.
9: Era un partit d'aquells... Me recordo un partit al camp de l'Olímpic de Lió amb el Benzema, que amb una mica... Tots aquells partits costen, no? I aleshores tu has de superar el dia que tens dolent, has de fer que no t'eliminin. I aleshores això és el que crec que ara ha de corregir, i crec que el que ha ofert fins ara fa pensar ser optimista. Ara hi ha més candidats i, com dic, els detalls i els moments moltes vegades juguen a favor i de vegades en contra.
8: Tu estàs passant bé per això amb aquest Barça, no?
9: Molt, perquè... És a dir, és per lluitar contra el dèficit d'atenció, no? Quan diuen que la gent se'n va i ara no veig ningú que miri el mòbil quan està al Camp Nou, ni veig ningú que es distregui. És un pal. Els partits duren de l'1 al minut 90, perquè no hi ha treva. Fins i tot el partit contra Mallorca a València vaig tenir la sensació aquella que quan jugaves, al final deies quants hem quedat, perquè tu ja sabies que la diferència entre un i altre havia estat tan gran que no sabies si havia estat per 5, per 6, per 7, per 4, i una mica això. Aleshores, això fa que tu estiguis molt pendent, doncs, per exemple, ara, aviam quin dia farà el gol Gordon. A veure, avui, ara és el Fermín, ara resulta que l'Olmo. És a dir, tot i que hi ha una idea de joc molt clara, cada jugador s'ofereix per interpretar-la de la millor possible, i aleshores tens que són 16-17 jugadors que poden competir, doncs, per figurar l'alineació, i per tant t'omplen el partit, o són titulars o són suplents, l'altre dia en el cas d'Olmo, però tots tenen una funció que enriqueixen el que estàs veient. Aleshores tu passes molt bé. Jo tinc problemes per fer la crònica, per apuntar, perquè vas tota l'estona mirant el canvi l'ordinador, de manera que el més sensat potser seria dir: espera que s'acabi el partit i en 5 minuts fes-ho.
8: Tu ets de l'escola Flick, eh? Quan van 5-0 dius: va, ara pausa, que he d'escriure. Ara ja no cal atacar sempre. Ara necessito que pareu, que he d'escriure la crònica ja. Escolta, em va parlar Lamine Yamal, un exemple de jugador que parla la gespa, que parla clar i català també a la sala de premsa, 19 anys, però escolta, repartint missatges amb aquella naturalitat i amb aquella, doncs, bueno, això, aquest posat que té Lamine, que no és ni molt menys un posat d'anar de sobrat, sinó que és la seva naturalitat a l'hora de com afronta totes les coses, no?
9: No, mai et fa quedar malament, diguem, no? És a dir, pels culers o la gent que és, un nano de 19 anys que no és el capità, quan parla i després del que diu, llevat d'aquell moment que va provocar controvèrsia especialment a Madrid, se'n recordeu, quan el Barça justament va perdre, em sembla que és l'únic partit que ha perdut amb Flick d'entrenador contra el Madrid, va dir que amb aquell programa
8: que robava
9: tota la història, i que va crear l'incendi que va crear. Jo no li recordo a Lamine cap manifestació extemporània, però té aquell punt d'atreviment i d'ambició d'un nen jove que fa que sigui el Barça, que és un equip jove, i sigui un fidel representant. Que ell digui, per exemple, ahir, que per guanyar s'ha de córrer, clar, també em sembla molt, molt humà. Ell s'està dient: bueno, és que això de la Champions s'ha de córrer, perquè a més jo la vull guanyar. Clar, recordem que et porta amb 19 anys 3 lligues, és campió d'Europa, és campió del món, clar, li queda la pilota d'or i li queda la Champions. Clar, encara em sembla que hi ha temps a votar la pilota d'or. Aleshores, per ell, això de sentir la fanfàrria aquesta de la Champions és posar-lo en alerta i de dir: bé, jo haig d'intentar, com a mínim, que si hi ha algun vot dubtós caigui de la meva banda, i sense necessitat de fer propaganda, com va dir, que és el que fa l'Mbappé, doncs que me la pugui guanyar. No sé si serà aquest any, no sé quan serà, però sí que tinc la sensació de que ell, per la seva carrera i manera de ser, li agradaria presumir que ha guanyat almenys una pilota d'or.
8: En fil d'això, jo avui no desconnectaria gaire del partit, perquè em fa l'efecte que Lamine estarà en mode entremaliat per deixar encara més segell del que està deixant aquesta temporada. Escoltàvem ara tot l'afer de Rodri amb aquestes paraules a la banqueta. Entens que hagi de sortir a donar explicacions?
9: Bueno, jo crec que està bé que ho faci. És a dir, entenc la sorpresa de clar, el canvi d'hàbitat, no?, de la Premier a la Lliga, i que després et cassin els de lo que l'ojo no ve, no? I llavors diguis, ostres, clar, és una manifestació d'aquelles en calent, que veus el camp i que pots posar-hi moltes... pot ser més dura o menys dura, però és allò de dir, escolta, tu, aquest equip juga sempre així, són sempre els mateixos, i aleshores això pot haver provocat una certa controvèrsia. Per tant, em sembla molt bé que el Rodri digui, escolti, ha anat així, si algú s'ha sentit ofès, li demano disculpes, sobretot als jugadors, perquè crec, és veritat que la plantilla del València cada cop hi ha més estrangers, també, i algú li haurà hagut d'explicar a alguns dels jugadors que eren per allà què significava exactament el que havia passat. I per això el Gaià, que és com capità, serà un bon intèrpret. Ara que l'afició, en el que deien el Nil i el que explicava la gent de València, no s'hagi ofès, explica una mica el que era abans, anar més talla, i el que és ara. És a dir, anar més talla era un camp terriblement difícil, ja no dic quan el València del Cooper i del Piojo López venia aquí al Camp Nou. Aleshores, clar, ells també es donen compte de la devaluació que té i del que està passant amb molta classe mitjana de la Lliga, que la Lliga, doncs, té Barça i Madrid com a grans transatlàntics, però que després, entremig, doncs, hi ha el Sevilla que no acaba d'arrencar, o ara aquest any sembla que li va millor, el València, el Villarreal, que ha canviat d'entrenador, hi ha una certa interinitat. Però em sembla molt bé i perfecte, conseqüent amb el Rodri, que crec que és un jugador que desperta bastant de bon rotllo, vull dir que no és un jugador que provoqui conflictes, doncs que ho digui.
8: Hem parlat de Rodri, hem parlat de Lamine, has esmentat Mbappé, la pilota d'or tens clara, qui li donaries o no?
9: És que no ho sé, ara m'hi hauria de posar. Ja saps que jo això de la pilota d'or...
8: Sí, sí, ho sé, sé que no participes gaire d'aquests debats individuals.
9: Jo seria com això que estàvem parlant ara, de fins l'últim moment, de dir, bueno, vaig a mirar primer quin és el criteri, si és que finalment s'han canviat, perquè, és clar, quan el Mourinho diu que la Copa del Món no n'hi ha d'haver prou, doncs el Cannavaro la va guanyar en el seu moment, no? Que dius, un jugador com Cannavaro té la pilota d'or, un central, i dius, bueno, va ser perquè va guanyar el Mundial. Bueno, aleshores, quin és el criteri? Els títols col·lectius, individuals...
8: És màgia, ens ho ha explicat el Bruno Blar, la màgia individual, el talent, és la qualitat que tinguis a nivell individual, el que hagis guanyat títols i el comportament, que també influeix.
9: Bueno, els tres, això ho té Lamine. Aleshores, no sé si això sumen pilota d'or. El que sé és que un altre, potser, en algun concepte, va més amunt, però amb d'altres penalitza. I aleshores, si ho, amb tots els 10 finalistes ho anem sumant, estic segur que Lamine tindria opcions. Òbviament, des de la meva manera de ser i d'entendre-ho, li donaria el Lamine, no? Això de que l'Mbappé, doncs, jugui a part i que ell digui que s'ho mereix i tot així, sense haver guanyat res, perquè, bueno, doncs, aleshores, si no guanyar res, simplement ell és una illa dins del Madrid, i el fet de ser una illa i fer gols n'hi ha prou, no, que li donin la bota d'or, això sí que és ocupant, però no la pilota d'or, o sigui, per això es va posar la bota d'or, no?
8: Els gols, bota d'or. El talent, la qualitat és el millor, pilota d'or. Són dos conceptes diferents. Va, tanquem amb el Madrid, que tot i la victòria ahir, sembla que estan engrescats allà, xiulets al Bernabéu, que si Vinícius, que si Mbappé, que si el joc, que si Mourinho intentant defensar-los. No sé, sembla que estigui com latent alguna cosa el Madrid. Al final veus el partit d'ahir, i sí, han fitxat molt, s'han gastat molts milions, però és el mateix de fa dos anys, de cada any.
9: Bueno, és que, com dèiem, el Barça té una idea, i aleshores, com que té una idea de joc, busca els jugadors que la pot interpretar. El Madrid té al revés, té una colla de jugadors, però no té la idea. Aleshores, com que aquests jugadors has de fer que la Santíssima Trinitat s'entengui, que és Mbappé, Vinícius i Bellingham, si aquests tres futbolistes que han de jugar sempre i han d'estar situats com vulguin, juguen, ja és un problema. Són, si en el futbol que es veu avui dia, que és de molt moviment, de molta pressió, tens un centre del camp amb Valverde, Bellingham, Tchouaméni, no pressionen. És a dir, poden fer gols, però no pressionen. Aleshores, tens un dèficit estructural. Però això ja fa molt temps que ho estem... I l'únic que s'ho va plantejar una mica va ser el Xavi Alonso, li van fotre una cosa al cul. Aleshores, no sé què farà Mourinho, perquè jo estratègicament l'únic que vaig veure del Mourinho els últims temps va ser com ell, fins i tot ell amb el Benfica, era capaç de guanyar el Madrid. No ens ho oblidem, que ell va guanyar el Madrid i va dir, ostres, aquest equip jo sé com guanyar-lo. El problema és que no sap ara fer-ho perquè guanyi ell. Perquè guanyi, vull dir, perquè guanyi
8: sí,
9: tots
8: que
9: els partits i no descompti
8: sí.
9: Punt. Mentrestant, aquest rum-rum de la grada, tot això, doncs, bueno, veurem com va escampant. Crec que Madrid també estan molt ocupats aquest cap de setmana amb la Fórmula 1.
8: Sí, sembla que no s'ha fet mai enlloc.
9: Moltes coses, sí, no? De cop i volta han descobert que, escolta, això de la Fórmula 1 és... Bueno, tot el que es fa allà és nou i és collonut, i en canvi aquí sembla que anem... Només fem ral·li, saps? Bueno, en fi, vull dir que ja s'ho faran, però no és un equip que em vingui de gust veure, el veus estones, tu poses el resum i en tens prou, però les quatre parades que va fotre el Courtois, les quatre que va fer el porter de l'Inter i ja està, i passes a un altre partit.
8: Doncs tot el contrari del que farem amb el Barça, que estarem atents del minut 1-90 per aquesta idea de joc tan bona i aquesta colla de jugadors que també té molt a dir. Ramon, un plaer com sempre que ens acompanyis els dimecres al Que t'hi jugues.
9: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
8: Doncs res, sí que no sé si... crec que me'n vaig a un altre bar abans de tornar.
10: No, si poguessis venir cap a l'estudi i portar-me un cafè amb llet sense lactosa, t'ho agrairia molt.
1: Un amb lactosa doncs, també, sisplau.
10: O sigui, un sense i un amb?
1: Un sin
7: i un normal con. I un sense lactosa.
8: Plaqui, ja doncs aprofiteu per fer la comanda.
1: Gràcies,
8: una
1: cosa,
8: Bruno. Apa, doncs, tardaré una miqueta més per això, Vinga, fins ara.
10: Una abraçada fins ara, Ramon, que per cert ha estat coherent dient que la pilota d'or la mereix Lamin Yamal perquè ahir vam entregar el premi, o vam votar, vaja, deliberar el premi Aldo Rovira, el millor futbolista de l'any del Barça, tenint en compte Barça i en aquest cas també Mundial, i el Ramon va defensar que Lamin Yamal el mereixia i va haver bastant debat. Al final va guanyar Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, millor jugador de l'any, sí. El Premi Aldo Rovira. Te fa il·lusió, Pau?
11: Home, sí, sempre fa il·lusió, però al final l'important és, ja ho sabeu, no? Cada setmana guanyar los tres puntos i llevar-se los premios.
10: I la millor futbolista, també va haver bastanta deliberació, al final el guanya Patrick Guijarro. El Premi Aldo Rovira, que des de fa 17 anys, si no recordo malament, organitza el Josep Lluís Rovira, que va ser directiu del Barça, en memòria del seu fill, Aldo Rovira, que va morir d'un accident de trànsit. Aquest any el guanyen Pau Cubarsí i Patri Guijarro. Són les 12:35. Abans d'endreçar l'actualitat, obrim finestra xarxes, perquè teniu porra a l'Instagram del Que t'hi jugues i veig que hi ha molts comentaris al canal de YouTube.
12: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
12: @ Que t'hi jugues.
10: Willy, hi ha oients barra espectadors als que els fa gràcia veure el Que t'hi jugues perquè així perceben els gestos que ens anem fent durant el programa i que, clar, si la ràdio no es vegués, quedarien en la privacitat, però com que ara es veu, em diuen que a vegades faig de Madonna. Mira com riu el Willy.
1: Sí.
10: Núria.
14: Un dia li posarem una càmera al Willy, també, perquè així veuen els senyals que el Willy et fa a tu, saps? Què et sembla?
10: Jo Madonna i Michael Jackson.
14: Exacte. A veure, sí, que la porra, l'Instagram del Que t'hi jugues, avui sortegem una samarreta de soldats de Hansi Flick. Qui vulgui participar, ja ho sap, ha de seguir a l'Instagram del Que t'hi jugues, encertar el resultat. I el primer golejador i etiquetar a una persona als comentaris, ara poden veure, crec que he deixat la teva càmera posada, per tant jo crec que poden veure el live del Que t'hi jugues, aquesta samarreta de soldats de Hansi Flick, que vaig a dir que és molt xula, a mi m'agrada molt.
10: Molt xula.
14: Molt xula, per
1: tant. I una
14: tant...
1: cosa que és un al·licient perquè feu la porra, els diners els ha posat el Sique. O sigui, ha pagat el Sique. L'ha comprat el Sique per vosaltres.
10: Estaria bé que els sortejos de la ràdio els pagui la ràdio.
1: No, però jo crec que avui això dona valor a la... coi, és a dir, el Sique ha posat... ha sigut el soci capitalista de la vostra porra. Soci capitalista, no?
10: A Instagram, eh?
14: A Instagram, @ Que t'hi jugues, tenen la porra disponible.
10: A YouTube hi ha un munt de comentaris i hi ha qui està preocupat per la defensa del Barça. Diu que això no dona per guanyar la Champions. Ara ho comentarem amb el Tigre perquè obrirem la gàbia del Jaume Creixell d'aquí a un moment.
14: Sí, que avui ha tornat al bar amb un disseny nou. Jo vaig a dir que m'agrada molt amb les estovalles i la paret nova que té al bar. I Gonzalo Álvarez ha explicat si realment Mbappé està o no enfadat.
15: Está molesto porque siempre se le está exigiendo que es él el que no defiende, que es él el que no sé qué, pero la realidad es que él es su trabajo marcar goles y viene y los marca.
8: Puede
15: y su
8: ser,
15: trabajo es el diferencial y lo es. Y si el Madrid no ha ganado títulos, será porque defensivamente año pasado era un desastre, será porque en el medio del campo su presidente lleva 2 años sin fichar un jugador, será por muchos motivos, pero que a un delantero se le esté criticando cuando está siendo el pichichi en todas las competiciones,
8: pero
15: no le veo sentido.
8: ¿Puede ser que Mbappé lleve alguna cosa en la mochila?
14: Doncs Gonzalo Álvarez explicant la situació de Kylian Mbappé. I per cert, sí que ahir el Santiago Bernabéu va haver-hi un retrobament que tots portàvem temps esperant, perquè clar, Mourinho ja fa unes quantes setmanes que està entrenant al Real Madrid, però ahir va ser el dia que Anton Meana li va fer la primera pregunta de la temporada.
16: Hola, señor Mourinho, aquí en primera fila, ¿qué tal? Buenas noches, soy Anton Meana, en el alguero de la cadena SER. ¿Ha dicho? Sí, bien, ¿y usted? Me alegro. Ha dicho en la tele que Vinicius trabaja mucho y que merece respeto. ¿Cree que los pitos de hoy son una falta de respeto a su futbolista? Que más allá de que a la gente le guste que le salga una acción o no, que a un jugador que entrena, que trabaja, no se
10: le puede... Ara la resposta de Mourinho, el vídeo el teniu a les xarxes socials del Larguero, també de Carrusel. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Bon dia, ¿cómo estás, Ike?
10: En la radio no se ve, pero lo explicamos, en el vídeo sí... Él, cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía pues ganas bien de lanzarte un guiño, ¿eh?
17: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero-entrenador cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él pues me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal, ya conocemos cómo es Mourinho.
11: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
17: Sí, ¿y la suya?
11: Todos bien, todos bien, todos correctos.
17: Me alegro mucho.
11: Okay.
10: Heu de saber que l'Anton Meana tampoc té xarxes. M'acordo que una vez me dijiste algo que me va fer molta gràcia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara,
7: tampoc donem
10: que
7: idees.
10: Sepa que no lo voy a ver.
7: Tampoc donem idees.
10: Que no lo voy a ver.
17: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.
10: Me encantó
17: porque
10: esta reflexión.
17: Así no me afecta a mi trabajo.
10: O sea, o me vienen a insultar a la puerta de la radio o no hace falta que pierdan el tiempo.
17: Que prefiero que no lo hagan, pero que no me entero de los comentarios en redes. Dicho lo cual, yo creo que hay que normalizar que a Mourinho le sienten mal una serie de preguntas, pero que se le hagan. Es que hay un momento en el que yo creo que a veces con las redes se pretende que los periodistas no preguntemos lo que toca por miedo a cómo reacciona el protagonista. Y yo creo que si lo preguntas con respeto, le tienes que preguntar temas que son delicados para él, pero que forman parte del partido en sí.
10: L'Anton Meana va estar al Bernabéu ahir, el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter, es va xiular en diversos moments als jugadors, per exemple, quan van canviar Vinicius, també Mbappé. Sobre Vinicius va dir això a Mourinho.
18: No critico afición, no hablo de afición, hablo como entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primero que lo sabe y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos detrás de partidos.
10: Sobre el partido va a ser bastante autocrítico y va a decir que el mejor había estado Courtois.
18: Presume que podía acabar 5-6-1 para nosotros, podía acabar 6-6, partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble que en el partido de hoy, quien decide el mejor jugador en campo, pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
10: De fet, el MVP oficial va ser Fede Valverde, que també va reconèixer que al Madrid l'havia salvat Courtois.
19: No me lo creo, la verdad. Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
10: Antón, tú estuviste en el campo. ¿Qué percibiste de la afición y qué te pareció el Madrid más allá de la victoria? Que al final guanya el primer partit de Champions contra un gran equip com l'Inter, que va regalar dos gols, però va demostrar que sap jugar a futbol.
17: Partiendo de la base de que creo que ya quedó claro el año pasado que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler en el centro del campo no te da, que por mucho que lo repitas y que te pongas delante del espejo y lo digas, pues esto es lo que tiene el Madrid en el medio, no ha querido reforzarse y con esta gente no te da para jugar mejor al fútbol. Ayer tenía encima bajas, entonces con lo que tenías y menos no te da. Ayer decidió hacer un partido a los golpes y le salió bien. Creo que la estrategia ayer le funcionó, pero que cuando venga un centro del campo más potente y una delantera más eficaz, te puede costar un disgusto, como te lo hizo el Bayern, como te lo hacen equipos de ese nivel. Creo que el Madrid va a competir, pero que sigue teniendo un problema de fútbol. Y luego lo que está claro es que el Bernabéu a Vinicius no le pasa ni media. Le siguen cobrando facturas antiguas de lo que pasó con Xabi Alonso y eso no ha vuelto a cicatrizar. Hay un sector que le va a pitar, yo creo que permanentemente. No es mayoritario, pero sí es muy representativo. De hecho, es difícil que Vinicius en el Madrid de Mbappé vuelva a ser en el Madrid el Vinicius que ganó dos Champions, porque no va a tener ese rol, porque no tiene el apoyo del Bernabéu y porque, repito, Mbappé es la estrella de este equipo a ojos del club. Por tanto, yo le veo difícil arreglo, salvo que él recupere una versión super top y nos calle la boca. Y luego lo de Mbappé, que también recibió silbidos en momentos puntuales, es que no ha terminado nunca de ganarse al Bernabéu. Es como un futbolista del Madrid al que le queda pendiente la asignatura de ganarse al Bernabéu. Los madridistas no le consideran todavía suyo al 100% y le ven por momentos un delantero del Kylian Mbappé Fútbol Club. Entonces, pues si el Madrid gana títulos, eso evidentemente cicatriza rápido, no es como lo de Vinicius, pero tiene que ganarlos. Y como no se ganan en septiembre, nos queda un rato para comprobar cómo es la evolución de la tercera temporada de Mbappé en el Madrid.
10: Es que vas a donar una dada, Bruno, al larguero, que también lo hemos comentado al VAR. Espectacular que de tots els equips que van jugar ahir, el Madrid és l'únic que baixa menys d'un 40% la posició, sí, de pilota.
7: Això mateix. Van jugar AEK d'Atenes, les Glins, el Bruges contra l'Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i Real Madrid Inter, 6 partits, 12 equips, i l'únic dels 12 que va tenir menys d'un 40% de possessió, amb dades oficials de la UEFA, va ser el Real Madrid.
10: Que, òbviament, la posició de pilota no diu només com ha jugat, però és un detall bastant important. I, clar, Anton, lo decía Antonio Romero en la retransmissió de Carrusel, ir al Bernabéu i ver com el rival és quien tiene la pelota, pues seguramente no gusta a la gente.
17: No, no gusta. Y es un tema que debe mejorar el Madrid porque se le pueden hacer difícil los partidos en su estadio. Porque la gente exige, es verdad, oye, cada vez es más caro ir al estadio, cada vez el nivel ha subido y la gente quiere ver fútbol. Y es que eso lo preguntaba Herráez en la previa, oye, ¿por qué Dembélé hace esto? ¿Por qué Rafinha hace esto? ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué no tenemos la pelota? ¿Por qué no presionan? Creo que es un completo. Hay que tener la pelota, hay que dominar el juego, hay que ser protagonista, hay que presionar, hay que atacar, hay que defender, hay que marcar, hay que ser un equipo más completo. Y sí, yo creo que el Madrid, que está preocupado por ganar, se encuentra con un sector del estadio, le pide también ganar de una manera más apetecible. Y eso, pues, tiene que ir trabajándose con el paso de las semanas. Lleva poco tiempo Mourinho en esta segunda etapa, pero ayer el aviso que le dan al equipo es importante. Cuando mete el primer gol el Inter, su único gol en el partido, la pitada no es a Vinicius o Mbappé, es al entrenador y al planteamiento que se vio en el campo.
10: Antón Meana, un abrazo, te escuchamos en el larguero.
17: Un abrazo para vosotros, chao.
10: I ha arribat el Flaqui, sí, gràcies, senyor, per complir la paraula i portar els cafès. Has donat una dada al VAR, també molt interessant, i que hi ha oients que la comenten al chat del Que t'hi jugues, sobre les errades dels porters quan juguen contra el Madrid.
8: Sí, la publicava i Opta a xarxes i cridava molt l'atenció. Diu que amb la d'ahir de Joan Martínez, porter de l'Inter, aquella errada que provoca el gol de Valverde, el Real Madrid s'ha beneficiat de 30 errades que han acabat en gol comeses pels porters de l'equip rival a la Champions des de la temporada 2007-2008. 30 errades de porters des de 2007-2008 han acabat en gol a favor del Madrid. És el doble que qualsevol altre equip. El següent és l'Arsenal, que se n'ha beneficiat en 15 ocasions. Però 30 errades de porters rivals l'han suposat pel Madrid, 30 gols a favor des de la temporada 2007-2008 en Champions. És tot un expedient X.
11: Però esto es normal, ¿no?
8: Normal.
11: Es decir, al final vosotros me pasáis el día preguntando qué pasa con los porteros de Europa cuando pisan el
8: ¿qué pasa?
11: Muchos decís que es magia negra.
8: Alguna cosa rara.
11: Otros dicen que lo que impone es el estadio. Nada más lejos de la realidad.
8: ¿No?
11: Renacuajos.
8: Doncs què és? Renacuajos.
11: Venga, hombre.
8: Escolti, renacuajos. Mira,
11: fotis. Despierta, un chico, despierta. Escolti, nosotros cuando jugamos contra un portero en Europa, lo que hacemos es una recalificación. Es decir, ellos llegan al Bernabéu con una sola función, la de portero, y cuando pisan el césped recalificamos esa zona y le damos otras funciones. Y ese portero pasa a valer para todo menos para portero. Es decir, lo que hemos hecho en los terrenos de Valdebebas, pero con personas, ahora también se puede. Todos los porteros como Karius, Donnarumma, son terrenos edificables ahora. ¿Vale? Su valor como portero baja, pero su valor general aumenta muchísimo, porque ahora encima del José Martínez, este portero, porterucho este de ayer, pobre
7: Josep,
11: chico.
7: Josep.
11: Bueno, Martínez, el portero del Inter, se puede construir un chalet de 3 plantas encima suyo, en su cabeza. 3 plantas. ¿Qué más quieres? Le hemos cambiado la función. Este portero ya no valía. Pasa de valer 4 duros a más de 150 millones de euros como terreno edificable.
1: ¿Qué quieres? ¿Montar un supermercado encima? ¿Un centro comercial encima de este portero, de la frente del portero este? Pues puedes montarlo. Puedes, tira, con la colaboración inestimable, evidentemente, del Ayuntamiento de Madrid, con quien por
10: de la mano. Aquest gag l'has fet ser, eh?
1: ¿Por qué?
10: Perquè el trobo com molt, no? Rebuscat. És gag de les 6 del matí.
1: Bueno, es hemos recalificado al portero. ¿Qué te voy a decir? Recalificar es constante. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer.
20: El quiosc del Marcos.
10: Hola, Marcos.
21: Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
10: ¿Qué se dice en el mundo del partido del Madrid?
21: Bueno, no me he ido al mundo hoy. No me he ido al mundo. ¿Ah? Me he quedado en Madrid.
10: Ah, eres morboso, ¿eh?
21: No. Me he quedado en Madrid. La mirada de la prensa de la capital, escuchando a Meana. Escuché ayer en directo ese hermoso reencuentro que tuvo con Mourinho. Y prueba superada, se lee en la portada del Marca. Victoria loca aparece en la primera página de las. El Madrid escapa de sí mismo y aguanta la victoria ante el Inter, precisa el diario El País, recordando que el equipo de Mourinho se impone en un partido desconcertante en el que lució poco juego tras ofrecer una función desorientada y desesperante. Un mal Madrid, un gran Courtois y tres puntos entre pitos, escribe Rubén Cañizares en el diario ABC, donde recuerda que Vinicius fue el más señalado por la grada y además explica, por si no lo sabíais, que Mourinho no mentía, ante el Inter no quería jugar y le bastaba con ganar. En el mundo del siglo XXI, el Madrid logra la victoria del descontrol y también se lee que el Bernabéu pasa del apoyo a Ceuta a los pitos a Vinicius y Mbappé. En La Razón se buscan las claves de lo que sucedió en el Estadio Blanco. Courtois, un problema de control y la grada. Y se indica, obviamente, que Vinicius necesita tiempo y el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
10: O sigui, majoritàriament la premsa és crítica, amb el Madrid.
21: Sí. Sí, sí, absolutamente crítica. Yo creo que es también crítica, evidentemente, porque si escuchas a Mourinho, acabamos de escuchar ese sonido también, donde indica que el mejor del Madrid no fue ni Mbappé, ni Vinicius, ni Ibrahim, ni Konaté, que por cierto jugó, ni... No, es que claro, dices que el Madrid ha fichado defensas para reforzar la defensa y ayer si se encuentra con
10: Mariusz Hausen, eso sí.
21: Sí,
10: Hausen,
21: sí, sí. Para mí el único que jugó bien, porque ni
10: Brahim va a tener momentos también.
21: Sí, exactamente, pero ni tan siquiera Cucurella, que también sufrió. Por eso se indica que Vinicius necesita tiempo y que el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
1: Es que ficha muchos porque así me pensaba que podrían jugar más.
22: Claro,
1: con esa más gente,
21: pero se olvidó de fichar al bueno.
10: Gracias, Marcos. El Betis va guanyar al camp del Lille 2-3. Després del partit, Bartra, que va fer dos gols, gran protagonista Marc Bartra, va parlar sobre la jugada del penal que va fallar Mbappé al partit de Lliga, on el Betis va guanyar 1-0 al Madrid, i va dir això.
23: Que es bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no lo había pisado. Calculé los tiempos perfecto, puse el pie en el límite. Yo lo estaba viendo en casa, pero lo vi con tranquilidad, porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando, lo tengo clarísimo. Lo tenía en mente, lo tenía trabajado y sabía que por mí no era.
10: El CTA va dir que la jugada estava ben peritada.
22: Sí, però vaja.
1: O sea que és un robo, no?
22: Exacte, això no va dir, el relat no canviarà.
1: No, se están robando de nuevo.
22: El relat no canviarà, no, però ja està ben tirat, això. Si és que al final el CTA t'ha dit que està ben xiulada, però en el relat del Madrid quedarà que va ser un robatori.
10: Tigre, després et pregunto pel Barça, però el Madrid el vas veure o com fas sempre, fins que marca el primer gol i llavors poses puente viejo?
24: No, el segon gol vaig marcar quan ells van empatar, el xaval aquell va... Però ho vaig deixar ràpid, o sigui, i ja està.
10: Creixent sempre fa el mateix. Posa el Madrid i quan marca el Madrid, treu el Madrid.
24: A les dues de la nit m'han enterat el resultat, a les dues, una i mitja. M'han enterat el resultat quan he sentit el jefe,
22: el Martí.
24: A Madrid.
10: Com?
24: A Madrid. Estava a Madrid, a la serva de Madrid, i estava al Sevilla. Aquesta hora estava allà i he sentit, m'he despertat.
10: Qui és el jefe?
25: Suposo que el Manu Carreño, no?
24: El Martí!
10: Ah, amigo! Jo cada vegada me costa més interpretar-te.
22: Quan ha arribat a la redacció ha dit...
24: El Martí, l'he sentit allà...
10: Estava fent el bar, vale. O sigui, és el Martí qui, a través de la ràdio, t'ha informat del resultat del Madrid. Perquè t'havies quedat a dormir.
24: El resultat. Sí, perquè dic, me cago en si me'n foten 4, si foten 4, llavors...
10: El que fa el Creixell ho fa molta gent, posa el Madrid, quan marca el Madrid, canvia el Madrid.
24: No vegi res.
20: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
10: Amb el Flaqui repassem l'actualitat. L'Albert Llimós ha baixat a l'estudi, Flaqui, perquè el Ministeri d'Interior ha obert expedient als policies que van pegar un aficionat del Barça a Elx.
2: A un menor, recordem-ho. S'ha obert un expedient per una suposada falta molt greu o greu, ha anunciat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, aquest matí, per sorpresa, en una sessió de control al govern al Congrés dels Diputats, a pregunta de la diputada Junts, Marta Madrenes. A partir d'aquí...
10: O sigui, ha obert expedient per una falta molt greu.
2: Molt greu o greu. I ara el que falta és qualificar si és molt greu o greu. Si és molt greu, podria suposar, segons fons d'Interior, més que parlàvem fa uns minuts, doncs la suspensió de sou i feina per a aquests agents que van colpejar, no un aficionat del Barça, recordem-ho, un menor d'edat, aficionat del Barça que va lluir una estelada al Camp de l'Elx.
10: Si és molt greu, suspensió de sou i feina.
2: Pot arribar a ser...
10: I si és greu?
2: No sé, no ho sabia, ho he preguntat, no sabia encara el responsable, un dels responsables de l'equip de Grande Marlaska, que els ha agafat per sorpresa, de fet, aquest anunci que ha fet el ministre a l'equip de Marlaska l'ha agafat per sorpresa, perquè parlàvem amb ells tot just dilluns, em deien dilluns que ve tindrem novetats sobre el cas, trucant dilluns, i s'ha anticipat doncs el ministre anunciant doncs aquestes mesures, de moment aquest canvi en el procediment, perquè s'ha passat d'una informació reservada a l'obertura d'aquest expedient per avaluar doncs si hi ha una falta molt greu o greu en aquest cas, però sí que ha dit Marlaska, repetim al Congrés, és que en cap cas es justifica aquest tipus d'agressió dels policies nacionals a l'aficionat del Barça, i ha recordat que és absolutament legítim, no?, l'ús de la bandera estelada en un camp de futbol.
10: Que és legítim, eh?
2: Sí, sí.
10: Ho ha dit el ministre?
2: Sí, sí.
10: Vull dir, perquè ja quedi aclarit d'una vegada per totes.
22: Va d'un jutge.
10: Ja, però sembla que hi ha gent que no ho sap.
22: Bueno, vol saber.
10: Més enllà d'aquesta notícia d'última hora, avui el Barça s'estrena a la Champions. Ahir, com hem explicat, ho van fer el Betis i també el Villarreal.
22: Sí, el Betis, ja ho has dit, va guanyar 3-2 al camp del Lille amb dos gols de Marc Bartra. El Villarreal va caure al camp del Dortmund per 3-2. Avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho fa al camp del Liverpool a Anfield a les 9 de la nit.
10: La Federació Espanyola de Futbol ha presentat la seva iniciativa sobre la congelació d'òvuls.
22: L'organització ha firmat un acord amb una clínica per facilitar l'opció de ser mare després de la carrera futbolística. En l'acte va parlar Patrick Guijarro, que es va mostrar a favor que les jugadores no hagin d'escollir entre la vida personal y la esportiva.
3: Todos estos años que también hemos dado pasos muy buenos con medidas de conciliación, y este es un paso más, el poder elegir ser madre, el cuándo, pero también en el caso de querer serlo, tener el apoyo durante la carrera. Es un tema que preocupa a las deportistas, y yo creo que lo más importante que hay que conseguir con esto es que las deportistas sientan que no tengan que elegir entre su vida personal y su carrera deportiva.
10: Leo Messi està a punt de comprar l'Eldenc, de segona divisió.
22: El davanter argentí ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Eldenc. A espera de l'autorització del Consell Superior d'Esports, seria el segon club propietat de Messi després del Cornellà.
4: Sí, perfecto. Estamos bien. El Elche. Este, ¿no?
10: Sí.
4: La idea es comprar todas las divisiones. De primera federación hasta abajo.
5: ¿Sabes dónde está todo. Elda, Leo?
4: Sí, sé dónde está el Dense, ¿no? El Dense.
5: Hemos llegado al Dense, ¿no?
4: El Dense Floor.
10: Potser Messi no, però algú proper a Messi sí que ho sap perfectament.
5: I tant.
4: Dense Floor.
10: En bàsquet avui comença la Lliga Catalana a Tarragona.
22: Sí, el tret de sortida, 6 a Joventut i Lerna Lleida, i Kids a Nas Manresa, Morabanc.
10: En tenis, Alcaraz s'acomiada del US Open.
22: Ha caigut a quarts de final contra l'estadounidenc Ben Shelton per 3-16-2 en un partit que ha durat més de 4 hores i que ha acabat a quarts a 3 de la matinada hora local.
10: A la segona hora del que t'hi jugues, obrim la gàbia del Tigre, del Jaume Creixell, per parlar del Barça Feyenoord. Hem d'escoltar a qui s'emporta per de bona avui el tio Faja. I ens espera, Ricky Rubio.
6: Oh.
10: Us recordo que teniu la porra per aconseguir una samarreta com la que estic ensenyant al live, i us explico a la ràdio, Soldats de Hansi Flick, a l'Instagram del que t'hi jugues. Resultat i primer golejador, porra del que t'hi jugues Barça, que podeu escoltar aquesta tarda a partir de les 6 a SER Catalunya. Són les 12:58, fem pausa, endrecem l'actualitat, que va carregada de notícies avui al butlletí de la cadena SER, i segona hora, on per cert, és dimecres, que ja l'estic veient per aquí, hi ha secció de l'Òscar Nin, i ens portarà música de Feyenoord.
25: Què t'hi jugues?
26: Cadena.
27: La delegació de la Generalitat a Andorra us convida a celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb el concert Gaudí en Notes i Línies, una vida amb música catalana, a càrrec del tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Bufforn. Serà el dimecres 9 de setembre a 8:15 de la tarda al Centre Cultural Lauradià, a Sant Julià de Lòria. L'entrada és gratuïta, però cal reservar plaça al correu delegacio.ad@gencat.cat.
28: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada,
0: Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
9: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a la Quia Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de...
12: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
13: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Uns 11.000 alumnes tornen a l'escola i el Ministeri d'Educació encara treballa en la reforma del sistema educatiu. És una xifra, aquests 11.000 estudiants, sensiblement inferior a la de l'any passat, tot i que tampoc gaire menys. Així ho ha explicat el ministre d'Educació, Ladislau Baró, en unes declaracions fetes just abans que els infants de primera ensenyança entrin a les aules. Cal recordar que els de segona ho faran a partir de demà mateix. Aquesta lleugera caiguda d'alumnes s'ha produït sobretot entre els sistemes andorrà i francès, mentre que l'espanyol i el British School aguanten millor. Una situació que no preocupa a Baró perquè diu que es manté la divisió tradicional que continua liderant el sistema educatiu andorrà. Quant a les causes, les té molt clares. La baixíssima taxa de natalitat i de fecunditat, però també apunta a les difícils condicions per fer el reagrupament familiar.
1: Una d'elles és que no hi ha entrada d'efectius perquè tenim una de les taxes de natalitat més baixes d'Europa, em sembla que és la que més, o la segona que més, i del món també. Per tant, tens un problema d'entrada d'efectius. I després també, cal admetre, tenim unes polítiques de reagrupament restrictives que dificulten doncs, que molts efectius que podrien arribar de nois amb edat d'escolarització no ho puguin fer per les polítiques de reagrupament que tenim.
0: El ministre destacava com a elements importants que ha fet, ha liderat el Ministeri, la millora de les condicions salarials i també laborals dels professors, un procés que ha de continuar de cara al futur. També explica la continuïtat del procés de revisió dels marcs que regulen el funcionament del sistema educatiu andorrà. L'objectiu, explica, és avançar cap a una redefinició gradual de l'escola andorrana per fer-la, diu, més eficient i reforçar la capacitat del sistema per oferir una docència de qualitat. Segons explicava, aquest procés es desplegarà per etapa. Aquest curs preveuen treballar primer amb els equips directius i posteriorment a la comunitat educativa aquelles línies que han de ser bàsiques per al nou marc de curricular que han de donar peu, també diu, a la revisió dels marcs de convivència i pedagògics. Tot plegat apuntava que caldrà revisar el sistema d'avaluació.
1: Farem un esforç per continuar donant èmfasi a totes les qüestions relatives a la qualitat. La qualitat de la formació acadèmica, a la qualitat de la convivència escolar, a la qualitat del nivell de satisfacció del cos docent, molt important perquè la resta de la qualitat funcioni.
0: Finalment, confirmava que estan fent una diagnosi per detectar tots aquells espais de les aules, de les escoles, on convingui fer accions estructurals que garanteixin les condicions dels alumnes en els períodes de màxima calor. Així, comentava que l'objectiu és arribar a final del curs amb algunes d'aquestes propostes ja materialitzades. Per cert, que l'estudi sobre la seguretat dels iPads escolars estarà a finals de mes. Així ho explicava Baró, qui recordava que després de l'errada que van detectar en la seguretat d'alguns aparells fa uns mesos que va permetre que alguns alumnes accedissin a continguts inadequats amb aquests aparells, van iniciar una auditoria el resultat de la qual ha de determinar si són aparells segurs o no i en aquest cas, per tant, si tornen a les aules o no. Segons Baró, si ho fa serà amb el rol que tenien abans que no era ni

0: totalment.
1: Els iPads tornaran, si hi ha seguretat, tornaran amb les condicions que estaven, que ja no era... Però clar, sí que hi tenien accés als alumnes. I si l'auditoria ens diu que hi ha obstacles perquè puguin tornar, no tornaran. Això no representa problemes des del punt de vista pedagògic, perquè, és més, a vegades es pot fer de l'oportunitat o de la necessitat, perdó, virtut. Hi ha d'altres dispositius de material per poder fer treballs informàtics.
2: Tot plegat s'emmarca en aquest pla que el Ministeri lidera per definir l'ús de la tecnologia en el sistema educatiu. El ministre considera que és imprescindible i, per tant, no s'eliminarà en cap cas el seu ús, però sí que diu que a partir d'estudis recents es demostra que té una incidència que no sempre és positiva i encara genera més incertesa un nou element que apareix com és la intel·ligència artificial. Una i cinc minuts, canviem ara sí de qüestió. Carles Ensenyat situa la despenalització de l'avortament com un dels elements a solucionar abans que finalitzi la legislatura. Va ser durant la lectura del discurs que va pronunciar pel dia de Meritxell quan el síndic general va recordar que queden pocs mesos per acabar el mandat, però encara hi ha accions per fer. Una de les més importants, no se n'amaga, és aconseguir la despenalització de l'avortament, la qual, de moment, diu, sembla encallada. Tot i així, confia a poder-la aconseguir.
3: No sempre hi avancem al ritme a què ens ha acostumat una societat hiperconnectada, hiperdigitalitzada i hiperinformada. Quan arribi, representarà un avenç molt notable i un nou exemple de l'equilibri que Andorra ha sabut trobar al llarg de la seva història.
2: Altres accions sobre les quals va posar l'accent són la necessitat de redefinir el model de creixement perquè té una incidència directa en la crisi de l'habitatge i el procés d'acostament amb Europa. Per la seva part, el cap de govern Xavier Espot assegurava que continuen treballant amb la Secretaria d'Estat de la Santa Seu precisament per aconseguir la despenalització de l'avortament i confia a tancar un acord en els pròxims mesos. Tot i així, remarca que el país és sobirà per prendre les seves decisions i que el diàleg amb el Vaticà respon únicament al fet d'assegurar que no es posarà en risc el sistema institucional.
4: Vam parlar, com és normal, però com vostès saben, doncs, aquest és un diàleg que mantenim de manera bilateral doncs, directament amb la Secretaria d'Estat i, per tant, doncs, continuem amb aquest diàleg amb la vista posada doncs, amb que durant aquest proper període de sessions i, per tant, amb la garantia de que puguem aprovar una despenalització de l'avortament, no? I això és en el que estem treballant.
2: Fins al santuari de Meritxell també hi va ser el nou nunci apostòlic del Vaticà, Piero Popo, qui es va referir a aquesta qüestió, en aquest cas per defensar el concepte de família tradicional. Una altra reacció a aquest fet, Acció Feminista ha reclamat que portar al Tribunal Constitucional la reforma del Codi Penal que manté la penalització. En un comunicat, l'entitat reclama als consellers generals que van votar-hi en contra que presentin un recurs d'inconstitucionalitat per entendre que mantenir l'article 117 del Codi Penal vulnera els drets fonamentals. En concret, l'article 4 de la Carta Magna, ja que diu va en contra de la vida i de la integritat física de les dones. També l'article 8, en aquest cas, vulnera el dret a la intimitat. I l'article 14, perquè és contrari a la igualtat. En la reclamació, Acció Feminista es basa en una recent sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans que condemna diversos països que, tot i regular l'avortament, no garanteixen l'accés efectiu. I el discurs del síndic general generava visions contraposades entre la majoria i l'oposició. Concretament, en aquesta última, el grup parlamentari socialdemòcrata Pere Baró remarcava que queden encara molts reptes per endavant i que toca des del Consell treballar-hi. Això sí, no estalvia les crítiques cap a la gestió del govern i assegura que cal un canvi de cicle.
5: Demòcrates per Andorra no ha assolit cap dels grans reptes del país. Podem parlar d'habitatge, podem parlar de poder adquisitiu, podem parlar de sanitat, de creixement, podem parlar de pensions, evidentment, evidentment dels drets i de les dones, com és l'avortament.
2: De la seva banda, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, recordava que ara s'encara la recta final per les properes eleccions generals i la mirada ja està posada en el futur. La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Karin Montaner, defensava que allò que cal ara és construir el futur en base a les arrels i apel·lava també posar fil a l'agulla. Per part de la majoria, des de Demòcrates reivindicaven la feina que s'ha fet. I justament des de Meritxell, Xavier Espot va explicar que aposta per una gran aliança de centre-dreta a les eleccions. El cap de govern apuntava que Demòcrates hauria d'estendre la mà a altres formacions i plataformes amb qui comparteix una mateixa visió de país. La prioritat, ara mateix, diu, és definir el projecte i parlar de la persona que el liderarà més endavant.

0: Sí, em consta doncs, que ara la propera executiva doncs, el que es proposarà doncs, ja ha vingut el moment d'estendre doncs, la mà doncs, a totes les altres formacions, partits, plataformes, grups d'opinió doncs, que comparteixin diguem, una mateixa ideologia no? i una mateixa visió del futur d'Andorra d'intentar doncs, començar a treballar doncs, en aquest programa comú i que la recerca del candidat vingui en un segon moment, no?
1: Quan a l'acord d'associació es pot insistir que no hi ha data encara definitiva per la signatura. Moment ara per conèixer i per saludar el Jordi Carbó. Jordi Carbó, què tal? Molt bona tarda.
2: Doncs encantat, quin plaer recuperar aquesta bonica tradició de que parlem
1: que sí.
2: Aquesta hora del migdia de coses del cel.
1: M'agrada perquè he dit conèixer, però no he dit el què. Però clar, com que ja fa tants i tants i tants i tants anys que ens acompanyes, avui comencem una nova temporada i, evidentment, Jordi, doncs tu hi seràs present doncs, portant-nos la informació meteorològica que, per cert, si veia el dia d'ahir i veig el dia d'avui, doncs no tenen res a veure, Jordi.
2: Quina meravella de dia, no, avui?
1: Doncs sí.
2: Jo crec que podrem fer un anàlisi sociològic en el futur de què vol dir per la major part de la població ara quan anunciem calor. No fa massa, era com per molta gent una alegria, no? Ara veiem que la calor desmesurada ve amb tanta facilitat que jo no sé quanta gent ja desitja el moment càlid de l'any. Però bé, podem dir ja que hem superat el pitjor d'aquest estiu. No s'ha acabat la calor, ni molt menys, però temperatures que ahir encara superaven amb molta facilitat els 30 graus, dies passats a prop dels 35, això s'ha acabat. I avui, amb aquesta presència estones, les pròximes hores de núvols que poden donar lloc a alguns xàfecs, preferentment a les valls encarades cap al nord, perquè aquí hi haurà vent del nord, però també cap al sud del país hi haurà alguns xàfecs. Però el més significatiu, sens dubte, és el descens de temperatura. La màxima s'ha donat a la mitja nit, quan encara estàvem al voltant dels 20 graus a la major part de valls. I ha anat baixant i continuarà baixant, de manera que sensació d'ambient fresc aquesta tarda i fins i tot d'una mica de fred la pròxima nit.
1: Oh, no saps les ganes que tenia que arribés aquest moment.
2: Sí, no.
1: Jordi, has dit pluges intenses, fortes o quatre gotetes?
2: Xàfecs de curta durada. Compte si aneu més al sud, perquè sí, a Catalunya hi ha una situació per aiguats i s'estan complint no, en aquests moments, però aquí no, aquí el més significatiu les pròximes hores serà que demà al matí, ara ja això t'encantarà, ens aproparem als 5 graus a Andorra la Vella. A la tarda, una màxima de 25. Demà sí que serà un luxe, perquè a més farà molt de sol.
1: Còrem. Doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Escolta, no vull començar amb el peu, però ja t'he d'acomiadar ja fins demà, perquè avui ja avui no tenim balcó, avui hi haurà carrusel, és un dia complicat per debutar, però bueno, les coses són així. Jordi, gràcies i ens retrobem demà.
2: Fins demà i que vagi molt bé.
3: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyAndBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyAndBank. Ara, el 3%.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Aquí Andorra.

0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui comencem una nova temporada a Ràdio Ser Principat d'Andorra. Per tant, a partir d'avui doncs, recuperem tota la programació original amb els programes que venen sent habituals, incloent el balcó a partir de la tarda. De fet, és veritat que avui hi ha carrusel i, per tant, doncs, no tindrem el balcó, però en qualsevol cas doncs, sí que ja torna a formar part del nostre dia a dia. Comencem aquesta nova temporada amb una entrevista amb el secretari d'Estat d'Educació, amb el Josep Anton Bardina, amb qui comentarem doncs, com ha anat aquest inici de curs escolar i també doncs, quines novetats presenta. També sabrem doncs, si queda temps per poder fer alguna millora, tal com ha comentat el ministre aquest matí a l'inici del curs escolar. Doncs amb el Josep Anton Bardina, nosaltres arrenquem el nostre programa.
1: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Josep Anton Marina, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Josep Anton, un dels dies de més feina en el Ministeri d'Educació, entenc que és el dia d'avui. No sé si és el, aquell dia que teniu ganes que arribi o el dia que us fa mandra l'absoluta que arribi.
1: Jo crec que les dues coses. És veritat que l'inici de curs per nosaltres és un dia important. Com sabeu, doncs, ja portem molts dies preparant aquest inici de curs. No és l'estiu que ens fa parar la feina al Ministeri, sinó que quan ja acabem un curs ja estem elaborant doncs, les línies estratègiques del curs següents. Per tant, ja portàvem uns quants dies treballant i avui teníem ganes de posar-ho tot en solfa. No? Avui és un dia especial perquè avui, donant aquest tret de sortida al curs escolar, comencem a implementar tot allò que d'alguna manera hem estat treballant i que hauria de donar millor resultat en el camp educatiu d'Andorra. Per tant, avui és un dia d'estar a l'expectativa de veure què està passant i què no, que us he de dir que fins a hores d'ara doncs, ha estat un inici de curs molt plàcid, molt tranquil, no hem tingut cap incidència remarcable i, per tant, doncs, contents de que hagi estat així.
0: Mira, justament la primera pregunta és com ha anat i si hi ha hagut alguna incidència. Doncs ja sabem que bé i cap.
1: Doncs així ha estat. No ha anat molt bé l'inici de curs i cap incidència remarcable. No hem tingut cap cosa.
0: És veritat que moltes vegades començo fent aquesta pregunta i normalment sempre no hi ha mai cap incidència. Per tant, la qual cosa vol dir que es treballa bé l'inici del curs escolar. Suposo que a l'estiu doncs, hi ha una feina preparatòria i al final doncs, tot bé. No...
1: Sí que és veritat, però també és cert que a vegades hi ha coses que se'ns escapa una mica de les mans malgrat haguem perdut o esmerçat molt de temps en preparar-les. No? Penso ràpidament, com ja sabeu, doncs, amb el transport escolar. Mm-hmm. Una cosa complementària a l'escola, per dir-ho així, però que, com sabeu, doncs, ens provoca estar molt al damunt perquè realment és un tetris el que s'ha d'elaborar a nivell de les línies, del funcionament de les arribades, de les sortides, i sempre fins que no es posa en pràctica, doncs no es pot veure l'afectació. Precisament una de les primeres preguntes que se faig al Ministeri quan comencem el curs sempre és trucar a l'àrea responsable. Mm-hmm. Hi ha hagut alguna cosa en servei del transport escolar? Ara m'acabem de dir fa mitja hora que tot tranquil i tot ha anat bé. Per tant, és veritat que això no treu que d'aquí uns dies pugui passar alguna incidència o hi hagi alguna ruta que s'hagi de modificar, però per això hi som, no? Per estar al damunt d'aquestes més.
0: Són uns 11.000 alumnes, aproximadament, els que han començat l'escola avui, entre avui i demà.
1: Exacte.
0: Perquè, si no tinc mal entès, hi ha una part dels alumnes que es fa, no sé si també és una mica, doncs, per facilitar aquesta reentrada.
1: Efectivament es fa, ja ho sabeu, doncs, normalment els petits, per dir-ho així, comencen abans, que és avui, maternal, primera ensenyança comença avui, i a partir d'ara, doncs, hi ha una gradació perquè comencin els més grans demà. És a dir, es fa també perquè s'incorporen a poc a les escoles, perquè hi ha alguns centres on comparteixen alguns espais i que també hi hagi, doncs, l'estructuració de centre necessària, el fet de que tot estigui ben apamat, i aquesta regulació d'un o dos dies de diferència sempre s'ha fet a nivell d'aquesta estructura de funcionament escolar, no? Però comencem aquest curs, com deies, amb aquests 11.000 alumnes, a nivell a nivell general. Estem un pèl per sota del que vam començar el curs l'any passat. L'any passat érem 11.250, aquest any som 10.960, és a dir, estem amb aquell 2,5% de disminució. Són xifres totalment normals, per dir-ho així. Si veiem l'evolució dels últims cursos, doncs l'estabilització hi és. És veritat que d'una manera gairebé natural el fet de que les famílies puguin escollir lliurement el sistema i l'estructuració ha fet que al llarg de la història hi hagi aquest equilibri a nivell dels sistemes, i estaríem parlant també com aquella partició que tenim l'any passat d'un 40% aproximat a escola andorrana, un 30% a la francesa i un 30% a l'espanyola. L'espanyola també és veritat que dins del paraigües del sistema educatiu espanyol, com sabeu, doncs hi ha una especificitat a Andorra, que és les escoles públiques pròpiament dites, les escoles congregacionals que formen part d'això i fins i tot les escoles privades que estan impartint el sistema educatiu espanyol.
0: Explicava el ministre, avui ha ofert evidentment les declaracions. Les declaracions tradicionals, doncs, inici del curs escolar, i ha explicat moltes coses. Referit a aquesta qüestió, ha dit que el sistema andorrà i el sistema francès, o dit d'altra manera, el sistema espanyol aguanta una mica millor la caiguda d'alumnes, tot i que, evidentment, estem parlant de xifres que són percentualment poc significatives o fins i tot. Aleshores, hi ha algun motiu que no sé si des del Ministeri hi ha algun atribuït d'alguna manera per què el sistema aguanta millor l'espanyol que no els altres?
1: S'analitzen moltes coses, però mira, aquesta pregunta mateixa, si me l'haguessis fet fa 5 anys enrere, haguéssim dit què està passant al sistema educatiu espanyol que porta 5 anys de pèrdues consecutives d'alumnat, no? Una mica l'anàlisi in situ en aquest moment del que està passant a la realitat. Bé, com dèiem, la dada no és prou significativa. Hi ha diferents factors que actuen damunt d'aquesta dada. Per un costat tenim la baixa natalitat. Com sabeu, doncs Andorra jo crec que s'ha posicionat com el país a nivell europeu amb la taxa de natalitat més baixa de tot. Això vol dir que l'entrada cap als sistemes educatius des de la part baixa no hi és. Fins i tot hi ha un replantejament de o tancar alguna aula de maternal o reestructurar perquè realment no hi ha l'entrada. Paradoxalment, tenim una situació a finals de la primera ensenyança i a la segona ensenyança que, per als fets migratoris que viu el curs escolar, Andorra, entrada i sortida de persones i regrupaments familiars, doncs implica que tenim unes situacions a vegades més tensionades, no? Però una causa única d'explicació del que està passant tampoc la tenim, perquè és analitzar tot això i després això, no? Veure que si el fet fos prou significatiu que es pogués relacionar amb una causa concreta, però jo crec que són diferents factors que estan actuant amb aquestes xifres finals que ens denoten, bueno, que hi ha aquesta estabilització. A mi m'agradaria que estem en una estabilització del sistema, perquè els últims anys estem parlant entorn sempre d'aquests 11.000 alumnes, no? Per curs escolar.
0: Però el que és evident, i dic que és evident perquè reprodueixo les paraules del ministre, aquest matí deia que és evident que l'increment de població no es tradueix, la demografia del país no es tradueix evidentment en un increment de població a les escoles.
1: Això és una
0: altra. Ell mateix comentava fins i tot la qüestió del reagrupament, que no trasllado al secretari d'Estat perquè no sé
1: però,
0: si...
1: Però bueno, ell ja ho ha dit, no? Una mica també és una altra de les causes que s'ha d'analitzar per veure què passa aquí.
0: La pregunta que ara em venia al cap, escoltant, és... realment ja s'estan plantejant potser haver de tancar alguna aula?
1: No es tracta de... Aviam, vosaltres sabeu que les aules s'estabilitzen a nivell d'unes ràtios,
0: sí.
1: I les ràtios són necessàries per fer funcionar un grup aula. A vegades què fem? Quan hi ha ràtios que superen per poc el màxim permès, doncs el que es fa és un reagrupament per intentar fer classes doncs, de 15 o de 20 alumnes, si es pot fer. El que passa és que no podem aguantar una classe si només són 10 alumnes, perquè ja xocaries de front amb temes tan importants com la socialització, el reagrupament dins de la classe, els àmbits grupals... Llavors, el que es fan és estructuracions per veure si val la pena mantenir una aula oberta o no. Però això no és d'ara, eh? Això cada any es fa a nivell d'aquest curs i dels que es toqui, i del que toqui fer-se, eh? Un reagrupament i veure si és necessari mantenir línies obertes o no, per optimització del sistema.
0: I tant. Doncs posem-nos una mica, no sé si filosòfics, però ja que estem en un dia d'alegria, què s'han trobat una mica, secretari d'Estat, dels infants quan han entrat aquest matí? Ho dic perquè entenc que han entrat a les aules, em prefereixo dir, han trobat amics, però no sé si s'han trobat, per exemple, uns professors motivats que n'ha fet referència al ministre i no se li escaparà també que d'alguna manera, no sé, aquesta pregunta també implica si s'han trobat un iPad o no a la taula.
1: Aviam, anem per parts. Primer, la visita amb els alumnes jo crec que és un fet xulo, no? Perquè surts una mica de lo que és el despatx, entres a l'aula i ells també es troben una mica com què passa amb aquesta visita avui, que els hi ha passat, era el primer dia d'escola, ells no estaven avisats de què faríem aquesta visita i la nostra visita ha sigut també molt ràpida per no influir negativament en el primer dia de centre, que per mi és molt important. Jo soc mestre i psicopedagog i sé el que passa el primer dia d'escola, necessita que el professor tingui doncs, tot el seu tema molt controlat i per tant les nostres incidències doncs, han de ser poques. Què ens hem trobat? Amb alumnes de tot. Hi ha alumnes que estaven molt bé de vacances i que haguessin continuat amb les vacances, hi ha alumnes que efectivament el fet de retrobar-se els companys els motive. A nivell general, sí, contents d'anar a l'escola, de tindre bueno, un nou curs, un nou repte, un nou professor, alguns companys nous d'aula, perquè avui una mica s'estructura, hem entrat a dues aules de quart de primari, de primera ensenyança a l'andorrana i em penso que era cinquè de primària a l'Espanyola, quan hem fet la visita dels dos centres. Després hem anat a la Paletera a visitar també el centre francès, perquè una mica doncs, hem fet la inauguració en els tres sistemes educatius. Sí, sí. Però ens hem trobat amb això, amb nens motivats. I amb professors sí que ho he de dir, eh? Molt motivats. Els professors, l'inici de curs, jo penso que és allò de... malgrat les vacances que has pogut desconnectar i que una mica el dia a dia laboral és el que marca l'inici de curs, ja portaven uns dies preparant el curs i també tenien ganes de posar en execució tot això que havien preparat els professors.
0: Em guardo la part de l'iPad.
1: La contestarem.
0: Segur que sí. I continuo amb els professors. Li he demanat abans el nombre d'alumnes. No sé si el nombre de professors també es manté respecte al curs passat.
1: El tenim, mira, amb places ocupades a principi... Parlo de dades 1 de setembre, que és una mica quan tenim la referència. Després hi ha situacions administratives o personals que varien, però amb dada 1 de setembre teníem ocupades 989 places, que són les necessàries per tirar endavant el sistema, i unes borses d'interins que hem recorregut a les borses per acabar d'omplir places, on actualment hi tenim, em penso que és una setantena de persones les diferents borses encara disponibles per ocupar, i una realitat que anem donant resposta a mesura que ens presenten situacions. Per exemple, hi ha situacions on un mestre pot presentar una baixa un cop iniciat el curs, doncs aquest mestre ha d'estar substituït. O ens trobem en situacions puntuals que hem de buscar un reforç, doncs recorrem a la borsa. Hem començat el curs bé, ho tenim cobert, què passarà, ja no et puc dir, perquè això una mica també a veure com evoluciona el curs.
0: Per tant, entenc que no, amb aquesta setantena d'interins no pateixen per les places.
1: També s'ha de dir una cosa, hi ha 70 interins repartits entre les tres borses que tenim, hi ha una borsa de col·laboradors, unes borses de mestres i unes borses de professors, però a vegades ens pot passar que això ens va passar a final de l'any passat, que malgrat tindre professors amb una borsa, aquests professors no tenen el perfil del que hem de cobrir.
0: Sí.
1: Llavors, clar, pots tindre gent a les borses però que no tinguin el perfil del que has de cobrir. És a dir, si jo estic buscant un professor de francès i necessito la titulació de francès, per 20 professors que tinguis a les borses, si ningú d'ells té la titulació de francès, no el puc utilitzar per cobrir aquella plaça, perquè el que requereix és tindre aquesta titulació.
0: Sí, sí.
1: I això a vegades és el que ens costa trobar, l'encaix entre el professor i les titulacions necessàries.
0: Per això l'idea, perquè fa un... Ara no recordo ben bé si era l'any passat que vam parlar amb el ministre, amb aquesta mateixa conversa que estem mantenint amb vostè, o fa dos, crec que ja va venir vostè mateix. Ara no recordo, però si diria que era on hi havia problemes era en català, amb els professors de català.
1: Segueixen això. És una realitat perquè, a més...
0: No hem canviat, eh?
1: No, és la borsa que està més tensionada, la de català, precisament. Si us heu fixat, nosaltres utilitzem diferents canals de captació, ara estem fent una campanya de captació d'aquest perfil, precisament, del perfil de professor de català, perquè, a més, doncs, el Ministeri no únicament nodreix els professors dels centres educatius, sinó que també nodreix els professors que actuen sota l'àmbit de la cultura i dels centres d'autoaprenentatge de català. I com sabeu, doncs, el tema del català aquí a Andorra agafa una dimensió important amb tota la normativa lligada amb el replantejament de renovacions de permisos i que d'alguna manera una exigència més forta que requereix més persones i que això tensiona encara més la borsa. Estem captant tots els professionals necessaris i donar cobertura a la necessitat educativa, que és la prioritària per nosaltres, i a partir d'aquí a veure si ens en sortim prou bé.
0: Perquè, si no vaig errat, la formació per poder donar classes a l'UDA sí que s'imparteix. Ho dic perquè... Ho dic en el sentit de... No sé si els costa també... Tenen problemes a l'hora de captar... De captar professors, vull dir, perquè no crec que tot sortit de l'UDA, sinó que també els han de buscar a baix.
1: És que normalment ja els anem a buscar a baix, no? Possiblement la situació ara és una mica paradoxal a l'hora de dir que l'oferta que tenim laboral pot convindre molta gent, però després hi ha uns altres fets col·laterals a Andorra, com pot ser el tema de l'habitatge o el tema de viure aquí, que condicionem molt el fet de que una persona pugui acabar acceptant una oferta laboral com la que fem, no? I això també entra en joc a l'hora de poder cobrir aquests perfils.
0: I tant. Explicava avui al ministre, i ara me'n vaig al que vindria a ser, d'alguna manera, doncs, tot el sistema educatiu, que encara s'estan aplicant mesures i que estaven, doncs, redefinint els marcs... No sé si ho dic bé, competencials...
1: Curriculars,
0: gràcies. Doncs d'alguna manera, i que doncs, durant tot aquest any el que es volia doncs, primer era parlar amb la direcció, parlar doncs, també amb els cossos educatius, i llavors a partir d'aquí acabar-ho d'articular. M'està fent cares, no sé si no ho estic explicant bé.
1: Ben no és això. Simplement, la tasca de la revisió dels marcs curriculars del sistema educatiu andorrà es va fer ja pública el primer any de legislatura. Nosaltres, quan entrem al govern, doncs, elaborem les nostres línies estratègiques del que hauria de ser aquesta legislatura a nivell d'educació, i aquest es posiciona com un important. Ja parlant en aquell moment de la reflexió que calia fer damunt del sistema educatiu andorrà, per acabar d'endreçar una sèrie de coses que, pel creixement que ha tingut l'escola exponencial d'una manera tan ràpida aquests últims 40 anys, doncs a vegades hem actuat ràpidament, hem obviat alguns processos, o calia tornar a redefinir tot això, i el que es va fer ja fa 3 anys és començar amb aquest procés de revisió. Hi ha tres marcs molt clars, o és el marc curricular per un costat, el marc psicopedagògic per un altre i el marc de convivència per un altre. Llavors, a nivell d'això, doncs dir-vos que des del Ministeri ja s'ha treballat aquests anys anteriors, i el que es fa ara és continuar amb aquesta línia de treball, que no acabarà aquest any ni l'any que ve. La revisió d'uns currículums podem portar 5, 6, 7, 8 anys de revisió de currículums, perquè estan afectant a la totalitat del contingut d'un sistema educatiu i, per tant, doncs, requereix el seu esforç. Què fem? Continuem aquest any amb la tasca iniciada. Una mica el titular, entre cometes, seria continuem consolidant aquest procés emmarcat perquè tinguem aquests marcs de referència que consolidin totalment un sistema educatiu propi que tenim i que d'alguna manera doncs, avali aquests 40 anys de funcionament del sistema.
0: Abans m'heu guardat el tema de les pantalles, doncs deixem que ho reprenguem ara.
1: Sí.
0: És a dir, al final, els alumnes de primera ensenyança a dia de... explicava el ministre Baja, doncs una vegada més fan referència a aquestes declaracions que encara no tenen l'auditoria sobre els aparells, els iPads. Que em pot explicar?
1: Mira, aquí molt ràpid, eh? Com sabeu, doncs també vam estar qüestionats en pregunta parlamentària el mes de juliol, em penso que va ser que se'ns va fer la pregunta parlamentària, vam contestar la pregunta i així va sortir als mitjans, en tant que, si em permets, un petit aclariment. Estem parlant dels iPads de primera ensenyança. Sí. No són els de segona ensenyança.
0: No.
1: I és una diferència molt important. Els de primera ensenyança s'utilitzen com un recurs de reforç a l'aprenentatge. Són iPads que estan a l'escola i són iPads que d'alguna manera s'han utilitzat de manera per efectuar el que es diu el treball cooperatiu de l'aula. Llavors, el primer que es va fer amb això és quan es va detectar la incidència, com sabeu, es van retirar els iPads, es van començar a mirar quines havien estat les incidències, es va detectar que efectivament hi havia una app que no podia complir amb els estàndards de seguretat, que era aquesta famosa Google Images, per on es va fer la filtració, i es va encomanar ja el mes de juliol l'auditoria amb una empresa que tindrem els resultats. Mira, això ja li dic, abans de finalitzar el setembre hauríem de tindre aquests resultats. Això implicarà que acabem de fer la reflexió en tant de si han de tornar a entrar els iPads com a tal o no. Ens van voler assegurar molt bé això, de tal manera que a finals de curs escolar de l'any passat ja es va parlar amb tots els equips directius de centre per veure quina seria, doncs, l'afectació si aquests elements entressin o no entressin. Tot està regulat a l'escola perquè es pugui efectuar tota la feina sense aquests elements si no han de tornar a entrar.
0: Sí.
1: Per tant, ho tenim tot regulat. Si tornen a entrar, entraran amb les garanties, com ha dit el ministre, pertinents, perquè puguem assegurar, doncs, l'accés i la protecció del menor. I, en tot cas, tenim altres utensilis o altres dispositius, des del Chromebook, propi Chromebook, o els carros de PCs que tenim a les aules, o la llibreta i el bolígraf, que al final acaben donant un molt bon resultat, com bé fem aquí.
0: Sí, amb els projectes també hi ha una situació molt... Sí. Els de més edat...
1: Jo reconec que jo encara sóc de paper i boli, també ho reconec.
0: I els més joves, doncs ja li dic que ja van directe, doncs, amb aparells tecnològics. Dit això, presenta un problema o un repte, no sé si és bo o és dolent, aquesta vinculació de tecnologia i educació?
1: El ministre amb això també ho ha dit moltes vegades i ha estat molt clar. Ell és molt defensor de retornar una mica a la més utilització, com dèiem, del paper i del bolígraf, per dir-ho així. El que està clar és un fet real, i és que l'escola no es pot tancar les noves tecnologies. Les noves tecnologies han vingut per quedar-se, les noves tecnologies hi seran el dia de demà, i el paper principal de l'escola és educar els ciutadans el demà, i per tant, aquestes també les han de tindre, aquestes formacions. Dit això, el que sí que reposicionem és que la tecnologia s'entengui com un suport a la tasca educativa. No substitueix res, no la utilitzem únicament per fer una cosa, sinó que es converteix en un suport en l'aspecte pedagògic de la formació. I, per tant, doncs, reestructurant tot això, si recordeu, vam presentar des del Ministeri un pla molt ambiciós, que és el PIVOTE, aquest pla d'utilització de les bones tecnologies d'educació, que contempla més de 30 accions, tant des de l'àmbit curricular, de l'atenció a l'alumnat, de l'atenció a les famílies, comunitat educativa, perquè entenem que el tema de les pantalles des de l'escola, jo sempre dic que potser no quedarà bé que ho digui així, però dins del centre educatiu és on jo crec que més regulat ho tenim o més controlat, podríem dir-ho, no? El que passa a partir de les 5 de la tarda o els caps de setmana en una casa, doncs la veritat és que el paper de la família pren una rellevància important perquè també s'alinia, no?, amb aquest control.
0: I tant que sí. Abans ens parlava del marc regulador de la convivència a les aules i ara m'ho faig venir bé perquè parlant de tecnologies i també, doncs, l'ús de les tecnologies ja personals a les escoles, penso en l'aplicació Bresol. Vull dir que també pensant, doncs, que és una iniciativa, doncs, vaja, doncs, per poder denunciar els casos d'assetjament, per poder lluitar-hi contra aquesta xacra, entenc que no són coses incompatibles, no és que s'estiguin ara contra la tecnologia i, per tant, doncs, això, però una mica, doncs, aquesta app, no sé com si està ben implementada, si els alumnes, doncs, l'estan fent servir.
1: L'app està en un procés de revisió, això us ho hem de dir, ja va començar l'any passat, en tant de, no tant l'utilització de l'app en si, que ha sigut una cosa que es va posar en funcionament i que hem tingut, doncs, bueno, la possibilitat de que algunes persones l'hagin pogut utilitzar i que abans no tenia aquesta alternativa, però és veritat que a mesura que avancem amb el desplegament normatiu hem de tindre molt present el tema de protecció de dades, el tema de aquest anonimat i com s'aplica després l'anonimat, i per tant ara estem en una reflexió en tant que si l'aplicació de l'app està ben emparada sota la legislació que tenim. Això no vol dir que no sigui una vàlida i que l'estem fent funcionar i que de moment hi és i que ara estem amb aquesta reflexió. Però no treu que la reflexió que fem de les noves tecnologies sigui per anar en contra d'elles, no? Sinó al revés, per fer que aquestes actuïn de la manera que han d'actuar dins del sistema.
0: Em queden pocs minuts, secretari d'Estat, i volia tractar una altra qüestió perquè és l'últim inici de curs a la legislatura. L'any ve hi ha eleccions i, evidentment, l'educació serà un eix vertebrador de qualsevol programa electoral que es prestigi. No sé si això és un moment en el qual és fàcil fer propostes, fer promeses, fer... I no sé fins a quin punt doncs és massa... No sé si agosarat o valent a l'hora de fer això. Això afecta el sistema educatiu perquè després s'ha d'implementar, ja ho sé. Una cosa és prometre i l'altra és implementar-ho, però no sé si fa por entre la comunitat educativa, ara ho dic bé.
1: Bueno, jo crec que aquí hi ha dues coses. No? Per un costat, el fet de que educació, i jo dono gràcies per tindre el tema com el tenim aquí al nostre país, i és que l'educació ens la creiem tots, independentment del color polític que hi hagi, que hi apostem tots i que d'alguna manera tots volem el millor pel camp educatiu. I això implica que haguem de parlar molt i que, en aquest cas, si me'n vaig al nivell polític, doncs que entre govern i oposició es pugui parlar molt d'aquests temes per la importància i la transparència que han de requerir. Dit això, cada programa electoral contemplarà, doncs, suposo que les seves propostes pròpies d'educació, allà una mica tothom va a vendre el seu producte, per dir-ho així. Jo vull entendre que, tal com ens hem trobat al llarg de la història, són propostes que s'adequen molt a un tarannà de fer i a una manera de fer de la societat andorrana. No són propostes trencadores, moltes són de continuïtat, algunes es poden plantejar com, escolta, anem a replantejar això que teníem i enfoquem-ho d'una altra manera, però no en fa. Nosaltres, quan vam entrar a la legislatura, s'havia aprovat un programa electoral, hem anat seguint el compliment del nostre programa electoral que tenia el govern amb educació per veure com amb les línies estratègiques que ens havíem muntat, doncs, donàvem compliment també amb aquest programa. Tenim un compliment de programa electoral força avançat, però no és lo prioritari. Lo prioritari és que l'educació funcioni. Per tant, si ens alineem amb aquestes dos premisses, no ha de ser un dalt a baix el presentar postures polítiques.
0: Última, també de política. Com valoreu l'esmena a la totalitat de Concòrdia, la llei d'ensenyament superior?
1: Doncs, jo no sé si... També li he de dir que no tinc tota la informació. No sé si darrere de l'esmena a la totalitat han aparegut esmenes al...
0: Hi haurà esmenes a l'article.
1: Això no ho sé.
0: Llavors,
1: si és aquesta, doncs haurem de valorar, no? Jo penso que hi ha un posicionament
0: però
1: polític.
0: Però l'esmena a la totalitat és perquè consideren que és poc ambiciosa. A partir d'aquí, evidentment, com que ja saben... al final, doncs, les formacions de l'oposició, de la minoria, doncs, també treballen l'articulat pensant que no tiraran endavant l'esmena a la totalitat, evidentment. Doncs
1: pues això és una mica... Estarem a l'espera de a veure aquest treball de l'articulat, que ens interessa molt de que sigui un treball bo i efectiu, perquè jo crec que el que es presenta amb aquesta llei és molt important per l'ensenyament.
0: Però que es consideri poc valenta, i ara no és ben bé l'expressió, però...
1: I poc també, ambiciosa.
0: Poc ambiciosa, gràcies.
1: Sí.
0: Que la consideri poc ambiciosa i que el fet de, per exemple, doncs, tornar a incidir en la qüestió de les formacions en universitats a distància i la reputació del sistema que generen per Andorra, com ho veus?
1: Doncs jo li diria que hauríem d'esperar també veure que entre com esmenes d'EA, que ha presentat la proposició, però sé que hi ha esmenes al darrere, perquè precisament anem una mica encara a donar-li més volta amb aquest tema de les universitats privades, que sempre hem dit que ens ha preocupat i que, per tant, l'estratègia d'ensenyament superior reia amb això. Cada grup ha de fer el seu paper. No ens oblidem que estem, com dèieu abans al principi del programa, a les portes d'unes eleccions generals, i aquí cadascú ha de començar a escombrar cap a casa seva.
0: Doncs Josep Anton Martina, secretari d'Estat d'Educació i d'Ensenyament Superior, també ho he dit bé.
1: I universitat.
0: No, sempre em queda la universitat a banda. Moltíssimes gràcies, Abriat, per haver-nos
1: gràcies
0: acompanyat
1: per
0: haver en aquest primer programa. Suposo que demà també feina, o
1: sí,
0: demà
1: tindrà un col·le,
0: o no?
1: Ja no pare, això ja no pare, ara ja es continua. El moment que inicia ja el curs, ja no és un no parar fins al juny.
0: Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies, de veritat, i estarem molt atents a com evoluciona tot plegat.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Aquí a Andorra.
3: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure i bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
2: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
5: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. Avui engeguem motors. Comencem nova temporada i ho fem, com podeu comprovar, estrenant veu als micròfons de la SER Andorra. Soc el Ricard Rovirosa i a partir d'avui em poso al capdavant del programa amb molta il·lusió i amb el compromís de ser la vostra companyia diària per seguir de prop tot l'esport del país, que no és poc. Ens espera una temporada carregada d'emoció amb el Futbol Club Andorra de Gerard Piqué, encetant la quarta temporada de la seva història a la segona divisió, amb moltes cares noves de l'equip. No s'ha començat amb bon peu, és veritat. Són tres derrotes consecutives, però això és molt llarg, i els que seguiu la categoria de plata del futbol espanyol des de fa temps ja sabeu que aquí les coses poden canviar en un obrir i tancar d'ulls. Un any marcat també per la classificació històrica de l'Inter d'Escaldes a la fase de Lliga de la Conference League. Dic històrica perquè és la primera vegada que un equip de futbol andorrà es classifica per una fase de Lliga Europea després de superar totes les rondes prèvies. Evidentment, també parlarem d'esquí, de ciclisme, de piragüisme, d'atletisme, de rugby, de motor i de tot el que faci falta. Seguirem de prop esportistes que ja són referents al país, com el Joan Verdú, la Mònica Dòria, però també tots aquells noms potser menys coneguts que porten la bandera del país arreu del món. I si parlem d'esports Andorra, hem de parlar de bàsquet. De fet, molta atenció als pròxims minuts perquè engegarem la temporada parlant precisament d'aquest nou Morabanc i ho farem ni més ni menys amb l'home que ha agafat el timó de l'equip als despatxos. Tot plegat ho viurem amb entrevistes als protagonistes, tertúlies amb periodistes esportius del país, noves accions, anàlisi i, sobretot, amb moltes ganes d'explicar-vos tot el que passa dins i fora de les pistes, dels camps i dels pavellons del Principat. És dimecres, 9 de setembre, comença una nova temporada de l'Aquí Esports.

0: El Maravall Andorra juga avui a partir de les 9 del vespre contra el Manresa en el primer partit de la Lliga Catalana ACB al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. És la primera ocasió per veure aquest nou Maravall en competició oficial, un equip que presenta 7 cares noves i 6 baixes respecte a la temporada passada i que afronta el curs amb l'objectiu de fer un pas endavant després d'un any complicat en què la permanència a l'ACB no es va assegurar fins a l'última jornada. Per aquesta nova temporada, el club ha apostat per donar continuïtat a Zantabac, que aquest estiu ha renovat fins al 2028. I pel que fa als despatxos, el principal canvi arriba a la direcció esportiva després de la marxa de Francesc Solana, qui havia estat 16 anys lligat al club. El seu relleu és el Jordi Ardèvol, un home de bàsquet amb una àmplia trajectòria marcada per l'experiència en la detecció de talent, la construcció de plantilles i el desenvolupament de jugadors. Va començar com a entrenador a la base de Cornellà i l'Hospitalet, va ser director esportiu del Manresa, on a més, per cert, va ser mentor de jugadors com Sergi Ibaka i Marcus Ericsson. Més tard va treballar 5 anys al Barça en l'àrea de formació i després va fer el salt als Estats Units, on ha estat scout dels New Orleans Pelicans durant 7 anys i 3 més a Los Angeles Clippers.
1: Aquí esports.
0: I avui a l'Aquí Esports tenim l'oportunitat de poder conversar amb ell, així que sense més dilacions, bon dia Jordi Ardèvol i moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista als micròfons de la SER Andorra.
2: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Com està anant l'adaptació al país, Jordi?
2: L'adaptació, fantàstic. No pot haver-hi cap motiu perquè no ho sigui. És un lloc acollidor, és maco, la temperatura és fantàstica comparada a Barcelona. Per tant, de moment tot molt, va molt bé i que segueixi així.
0: En aquesta pretemporada, Jordi, ja han pogut veure un primer tast d'aquest nou Maravall aquest passat diumenge contra el Barça. Encara és aviat per treure conclusions, però tot i la derrota, la pròrroga, et va deixar bones sensacions l'equip?
2: Sí, sens dubte. Per mi el punt més important és que vam ser capaços de mantenir el to físic contra un equip que serà dels més físics d'Europa. I per mi això era la primera part, el primer repte més gran que teníem, com aguantàvem aquesta embestida física que ens oferiria el Barça. I més enllà d'això, doncs ja van haver-hi guspires tant individuals com col·lectives de cap a on volem anar. Aquestes alçades de pretemporada és molt difícil demanar continuïtat, és molt difícil demanar sincronització en els sistemes o que sapiguem cap a on anem, per què cada cosa es fa, per què... Però la idea general sí que jo crec que a certs moments sí que vam apuntar cap on volíem anar.
0: Parlem una mica de com es va gestar la teva incorporació al Moravan, Jordi. Et va costar poc dir que sí? Explica'ns una mica com van anar aquells primers contactes i què et va convèncer del projecte per fer el pas i decidir llançar-t'hi.
2: Jo he estat els 10 últims anys treballant per equips NBA, però des d'Europa. O sigui, la meva feina era d'escout internacional. Això vol dir que segueixes les lligues i els jugadors de tots els països, menys els Estats Units. Per tant, no, jo vivia a Barcelona, viatjava molt, però jo seguia vivint a Barcelona. La meva relació amb els New Orleans Pelicans, que era l'equip que havia estat els últims 7 anys, ja s'havia acabat feia un parell de mesos, jo crec, i va ser quan vaig rebre la trucada del Gorka. Si em va costar o no em va costar, no et sé dir molt bé. Jo, al meu cap, tenia la idea d'estar-me un any parat, un any esperant, però vaig anar a la primera reunió, et diria, a escoltar, sense pretendre massa més. Tot el que em van dir em va agradar molt, però jo volia saber fins a quin punt jo estava... No sé si la paraula és preparat, però a punt per fer aquest canvi tan radical d'una feina a l'altra. Els meus únics dubtes van ser sobre mi, no van ser sobre el club, no van ser sobre el projecte. Vaig preguntar a diverses persones, tothom em va parlar molt bé del club, de la gent, de com es treballava, de que hi havia calma. Per tant, va ser una decisió més meva de si estava disposat a afrontar-ho. I quan em vaig convèncer de que sí, de que m'hi veia, que em veia treballant amb ells, doncs la resposta va ser ràpida, sí.
0: Arribes a un equip que forma part dels 18 que competeixen a l'ACB, però amb una particularitat, i és que representa tot un país. Creus que aquest fet afegeix un pes extra, una responsabilitat com a director esportiu?
2: Sí, sens dubte. O sigui, no ho pots fer... O sigui, els resultats seran els que seran, i això no està... És esport i no ho pots controlar tot. Però sí que has de donar una imatge, sí que has de transmetre certes coses que el club molt poc a poc et fan anar veient, et van ensenyant, et van explicant, i tu al principi ho assumeixes. Crec que la meva presentació vaig parlar de l'himne, doncs a poc a poc vas veient que l'himne és senzillament un petit exemple de tot el que representa estar a un club que en el fons és tot un país darrere. Hi ha molta gent, hi ha moltes, els sponsors, molta gent que està donant suport al club i, per tant, tu no pots fallar en aquest sentit. Després, repeteixo, no fallar no vol dir guanyar. No fallar vol dir fer-ho bé, fer-ho el millor possible i que la gent se senti orgullosa.
0: De cara a aquesta nova temporada heu incorporat 7 jugadors nous, però abans de parlar de les altres, Jordi, el primer pas que va fer el club va ser renovar Zantabac fins al 2028. Teníeu clar que en Zan havia de ser el pal de paller per construir l'equip al voltant de la seva identitat i de la manera que té d'entendre el bàsquet?
2: Sí, totalment. Totalment. Primer, per com va saber entendre el que estàvem parlant ara fa un moment. La identitat del club, la identitat d'un club així una mica especial. Després, com va donar la volta a la situació la temporada passada. Realment, i quan et vas ficant dintre i quan vas veient com es va gestar la permanència l'any passat, te n'adones del realment el mèrit increïble que va tenir i que es va basar no només en fer jugar bé l'equip, sinó també en un canvi de mentalitat. I volíem mantenir aquest canvi de mentalitat, volíem mantenir aquest punt d'ambició, de saber on som, però a la vegada ser ambiciosos, i creiem que el Zan era la persona idònia per això. No ens va costar gens, des del club em van dir que era el que ells volien, era una cosa que ells haguessin donat en ple suport, però a mi em va costar una conversa de 10 minuts tenir molt clar que anàvem pel bon camí.
0: De fet, heu fet una aposta clara parlant ja de les incorporacions, per jugadors amb un perfil més físic, com és el cas d'Aues i Wunduo o Cameron McGriff, amb experiència a l'NBA. En aquest sentit, eren jugadors que tu ja tenies al radar, era una petició de l'entrenador pel seu estil i la manera d'entendre el joc, o simplement oportunitats que vau detectar al mercat?
2: Sí, no hi ha una única manera de com es van incorporar els jugadors. És a dir, tu has de tenir molt clar quina filosofia vols, quin tipus de jugador vols, i com tu has dit, la part física per nosaltres et diria que era la més important. Després també hem intentat portar jugadors versàtils, com alguna presentació de jugador he dit, no em refereixo tant a que puguin jugar moltes posicions, sinó que siguin capaços de fer moltes de les coses que l'entrenador vol. I un cop tens aquest perfil ja pots anar afinant una mica la recerca de jugadors. I sí, tots, la majoria de jugadors segueixen aquest patró i al final els noms van sortint durant l'estiu. Hi ha noms que al principi sembla que no hi pots arribar o perquè continuaran als seus llocs o perquè econòmicament estem lluny, però l'estiu és molt llarg i va avançant. Llavors, al final és un treball comú d'anar posant noms sobre la taula, participa l'entrenador, participa l'estaf tècnic, participa molta gent i al final arribem a consensos i hem acabat optant per aquests jugadors, sí.
0: De fet, alguna de les noves cares debuten a l'ACB aquesta temporada. Des de la teva experiència en el seguiment de jugadors nord-americans, Jordi, quan pot durar aquest procés d'adaptació i quines diferències d'estil de joc creus que els costarà més d'assimilar?
2: Hi ha diferències d'estil de joc, hi ha diferències culturals, hi ha molt tipus de diferència i també depèn de les experiències que hagin tingut cadascun. Com tu deies fa un moment, el Wes Segundo no tindrà tanta dificultat com altres jugadors perquè ja ha estat uns quants anys a Europa o fins i tot a Austràlia, sap el que és una pretemporada internacional, que no és el mateix que una pretemporada americana, sap que tots els partits són importants. Per tant, el procés és diferent. Els jugadors que hagin tingut menys experiència requereixen un procés una mica més llarg. Hi ha diferències de joc també, hi ha diferents normes, el nivell d'intensitat, el nivell de contactes... Però tot això és un procés que no em fa patir massa. Érem conscients que si portàvem jugadors nous a la Lliga és un peatge que haurem de pagar, però tampoc estem parlant d'una cosa que hagi de ser diferencial. En aquest sentit, per això serveix la pretemporada. Encara ens queden 3 o 4 partits de pretemporada per seguir ajustant aquestes coses i per seguir treballant tots com a grup, que en aquest punt també és l'altre avantatge que hem tingut. Hem pogut treballar tots junts des de gairebé la primera setmana de pretemporada i això ha sigut un privilegi.
0: De fet, ara que parlem de pretemporada, un dels noms propis ha estat el de Luca Botiroli, especialment per la il·lusió que va generar la seva actuació contra el Barça. Fins a quin punt el veieu ja preparat per tenir minuts i entrar en dinàmica del primer equip?
2: Hem de centrar-nos amb el dia a dia. Hem vist moltíssimes vegades, i aquí sí que intento no parlar molt del que he anat veient els últims anys, però aquí sí que ho dic. Estem farts de veure jugadors que apareixen, desapareixen, tornen a aparèixer, i s'ha de centrar, com ell té claríssim, en seguir treballant, en seguir millorant, en ajudar-nos, però des del primer moment tenim clar que hi ha aquest any ha de jugar minuts amb el segon equip, i ens ha d'ajudar, i si té oportunitats durant la temporada voldrà dir que se les ha anat guanyant. Però a dia d'avui fer projeccions al que hem vist jo crec que no ajuda a ningú.
0: Si haguessis de definir la nova identitat d'aquest Morvan, Jordi, quina seria? Quin segell vols que tingui l'equip sobre la pista?
2: No et sé dir. Em costa definir coses amb una sola paraula, que al final és una manera de jugar. Jo crec que ho hem d'anar demostrant i ens ho hem d'anar guanyant a mesura que avancin els partits. El que volem ser és físicament molt durs, competitius, no donar cap pilota per perduda, no donar cap partit per perdut, i a partir d'aquí tota la resta de coses aniran pujant. Quan parlem d'identitat, algun cop m'he referit també a altres vegades que he parlat, que vull que la gent s'ho passi bé. I jo crec que la gent s'ho passa bé quan veu un equip que competeix, que és dur, que és físic. I a partir d'aquí els resultats han d'anar arribant. Però jo crec que aquesta hauria de ser la nostra identitat. És un equip molt físic a la pista i realment lluitar els 40 minuts independentment de quin sigui el resultat.
0: El Morvan va patir fins a l'última jornada per aconseguir la permanència la temporada passada. Ara que comença un nou curs, quin és l'objectiu real de l'equip? Fins on creus que pot arribar?
2: Mira, nosaltres sabem que la permanència és una cosa que celebrarem el dia que l'aconseguim. Mm-hmm. Si l'aconseguim, evidentment ho celebrarem al màxim. Però ara parlar-te de que l'objectiu és la permanència és com posar-nos a límits. No ens en volem posar, com tampoc et diré que volem aspirar a jugar a la Copa o a jugar al playoff. Em semblaria una mica irresponsable, fins i tot. Nosaltres hem d'anar millorant dia a dia, hem d'anar jugant dia a dia, i és que al final tampoc té massa sentit marcar-se objectius del principi, quan el que fa un moment et deia és que el nostre objectiu és ser millors cada dia, jugar millor cada dia. Per tant, això ja ens hi trobarem, ja ens hi portarà la competició. De moment nosaltres només ens centrem en això, en millorar i en ser la millor versió de nosaltres mateixos.
0: La temporada passada el pavelló Toni Martí va estar gairebé ple a cada partit. Amb aquest precedent, quines expectatives d'afluència teniu per aconseguir que la Bombonera torni a ser un fortí aquesta temporada?
2: M'agradaria que fos el mateix. M'agradaria que vinguessin perquè s'ho passen bé. Perquè no només perquè ens han d'ajudar, sinó perquè s'ho passen bé. Perquè al final també, si s'ho passen bé, ens ajudaran, perquè el pavelló estarà més calent, ens ajudaran en els moments difícils, s'ho passaran millor en els moments bons. Per tant, tant de bo venir al pavelló, venir a la Bombonera, sigui algo que la gent li faci il·lusió i que ho estiguin esperant amb moltes ganes pel proper partit.
0: Quin club t'has trobat, Jordi, en la teva arribada? Hi ha el tòpic que es diu que Morvan és un club tancat. T'han donat l'absoluta llibertat per treballar?
2: Absoluta, i m'he trobat un club increïblement professional, on tothom ajuda, on tothom fa molt més del que se li demana, un staff tècnic de primeríssim nivell, personal d'oficines també superimplicat, que està cada dia, això aquesta part em sembla molt important, potser l'he dit molt ràpid i ha passat una mica desapercebuda. Tothom fa més del que li toca i han donat plena llibertat i m'he sentit increïblement recolzat des del primer moment.
0: Més enllà del Morvan, Jordi, si mires la resta de la Lliga Endesa, quin equip creus que s'ha reforçat millor o ha fet un mercat més intel·ligent per aquesta temporada?
2: N'hi ha molts que m'agraden. Jo crec que el que seria de la zona on vam estar nosaltres l'any passat, els equips s'han reforçat molt bé. Hi ha hagut, no sé si injecció econòmica, però també han fitxat de manera molt intel·ligent i en aquest sentit crec que el nivell mig de la Lliga ha pujat moltíssim. Mercats d'estiu com han fet el mateix Burgos o el Saragossa o el Lleida o el Girona, crec que tenen molt mèrit, crec que estan molt bé. Per suposat, els equips de la part alta han seguit mantenint el nivell. La Lliga, tots sabem que la Lliga Endesa és una lliga de primeríssim nivell, on els jugadors... No n'hi ha cap que no es mereixi estar aquí. I, per tant, serà una lliga duríssima, però a la vegada també ho llegeixo al revés. Serà una lliga divertidíssima de veure, amb els millors jugadors que passaran pel nostre pavelló. Per tant, sortim tots guanyant.
0: Avui debuteu en competició oficial contra el Manresa, un club on va ser director esportiu entre el 2017 i el 2010. És un partit especial per tu, tot i que ja fa uns quants anys d'aquella etapa?
2: Sí, bueno, sempre ho és. A més, tinc molts amics allà i sempre és divertit. Sempre és divertit veure'ls, sempre és divertit jugar contra ells. La Lliga Catalana és aquesta competició que és oficial i que la valorem moltíssim, però a la vegada no deixa d'estar pujada en unes dates on no podem sacrificar certes coses. Per tant, per nosaltres, malgrat volem donar la millor imatge possible i de veritat que respectem i valorem moltíssim aquesta competició, però són moments on venim amb molta càrrega física, amb jugadors que estan allò, que els has d'anar mesurant els minuts, que els has d'anar controlant. Per tant, intentarem donar la nostra millor versió com intentarem fer en tots els partits, però tampoc sacrificarem res, evidentment.
0: Heu fet una, abans ho dèiem, una renovació important de la plantilla i marxa, entre d'altres, Shannon Evans, que l'any passat va ser el màxim assistent de la Lliga. Què busqueu que porti aquest nou Morabanc que potser no tenia l'equip de la temporada passada?
2: No m'agradaria entrar molt en comparacions. Primer perquè no conec en profunditat com va ser el dia a dia de l'any passat. Uh-huh. Per tant, no em sembla que hagi d'entrar a comparar aquest jugador amb un altre o una cosa d'aquestes. De tota manera, el que busquem és potser una mica més corals. Hem trobat, jo crec que tenim capacitat de generar punts des de moltes posicions i, com hem parlat altres vegades, també incrementar el nivell defensiu. O sigui, no es tractava tant que un jugador no tingués el nivell per estar amb nosaltres, que això seria absurd, sinó d'intentar complementar i que les peces s'encaixessin.
0: Per acabar, Jordi, si et demano una paraula per definir què vols que sigui aquest Morabanc 2026-2027, quina triaries?
2: Et diria atractiu. Crec que això, pot ajuntar una mica la part física que et deia, la part de com volem jugar, de ser un equip ràpid, de ser un equip que no especuli. Atractiu potser faria servir, sí.
0: Doncs Jordi Ardèvol, director esportiu del Morabanc Andorra, moltes gràcies i molta sort i encerts per aquesta temporada que es presenta com a mínim il·lusionant. Veurem com acaba anant i, evidentment, des de l'Aquí Esports ho seguirem de prop i ho anirem analitzant tot plegat. Una abraçada, Jordi.
2: Una abraçada, moltes gràcies.

I fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem demà amb la tertúlia esportiva de l'Aquí Esports per analitzar les primeres jornades del Futbol Club Andorra, també l'inici de curs del Morabanc, evidentment, i tot el que doni de si la Supercopa que aquesta tarda disputaran l'Inter d'Escaldes i l'Atlètic d'Escaldes a partir de 2:15 del vespre a l'estadi de la FAF d'en Camp. Que passeu una bona tarda i fins demà.

0: producirse. Su historial terrorista deja casi 40 muertos. En Cataluña, Protección Civil acaba de levantar las limitaciones en los desplazamientos por el temporal de lluvias. La recomendación de teletrabajar y la suspensión de actividades se mantiene durante 3 horas más.
1: Pues precisamente muy atentos a eso, a las lluvias y a las tormentas, Jordi Carbó.
2: Mucha atención a las tormentas que hasta la próxima noche podrán afectar varios puntos del Mediterráneo. Hasta el final de la tarde todavía tormentas que pueden dejar mucha agua en poco tiempo en la mitad este de Cataluña, pero cada vez las tormentas más activas se centrarán más en Baleares. Después también durante la tarde en provincias como Murcia, Alicante y Valencia. En estos sitios se pueden acumular muchos litros en poco tiempo con rachas muy intensas de viento y granizo. En la mayor parte del país, más sol que nubes y temperaturas claramente más bajas que los últimos días.
1: Pues mucha precaución. Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
3: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
4: Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia per desavinences amb la consellera Núria Parlon.
5: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina, ni a la nostra, ni amb la nostra família.
4: El relleu és el mateix del 2017. Ferran López el substituirà com quan va ser cessat pel 155. L'oposició carrega directament contra Salvador Illa perquè va ser el president qui va apostar per Trapero.
6: Aquest govern és un autèntic desgavell. S'acumulen les dimissions i els cessaments dels números 2 i els números 3.
7: Una aposta política del propi president Illa, que es tracta d'un fracàs absolut.
8: Nova setmana, nova crisi.
4: La dimissió ha eclipsat un anunci històric. Per primera vegada una dona serà la màxima responsable d'un cos policial a tot Espanya. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. Reobert a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, tallada durant 2 hores per la caiguda d'un llamp. També s'han cancel·lat 30 vols a l'aeroport del Prat. El temporal no ha afectat del tot a les comarques on el govern havia ordenat tancar escoles i restringir la mobilitat. En canvi, sí que ha plogut molt al nord, al Ripollès i a la Garrotxa. Pedregada i fortes ratxes de vent a Olot. Ha de seguir plovent, ara ens ho explica en Jordi Carbó. Els sindicats de metges convoquen vaga indefinida a tot Espanya a partir de l'octubre en contra de l'Estatut Marc del Ministeri. El sindicat majoritari a Catalunya, Metges de Catalunya, assuma l'aturada recordant que des que governa el PSC, la Conselleria de Salut no els ha reunit ni una sola vegada. El Ministeri de l'Interior obre un expedient per una falta greu a un dels policies nacionals que van agredir a un menor a Elx que portava una estelada.
9: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
4: Així ho ha confirmat el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats. Tot això en aquest dimecres de Champions. Avui el Barça debuta al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:15 i ja tenim la llista de convocats, Nil Solà.
10: El Barça ja és a l'hotel de concentració des de fa una estona, al centre de Barcelona. Ho fa amb la única novetat a la convocatòria de Brian Fariñas, que entra en el lloc d'Eric García, que es perdrà aquest partit per la vermella que va veure el Metropolitano la temporada passada en els quarts de final de la Champions. Està bé de la seva lesió, però avui no hi serà. S'esperen rotacions importants a l'11 de Hansi Flick.
4: Avui que us anunciem que per primera vegada dues emissores en català que són competència faran emissió conjunta d'aquí una setmana, dimecres que ve, per celebrar els 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català. Catalunya Ràdio i aquesta casa, Ser Catalunya, faran un programa conjunt al Camp Nou, abans del Barça Racing. Al final d'aquest informatiu us n'expliquem tots els detalls. A la tècnica, Jordi Orós, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
4: Què tal? Bona tarda. Josep Lluís Trapero plega dels Mossos, dimiteix com a director general de la policia i a ell no l'hem escoltat, però sabem que ho fa per desavinences amb Núria Parlon. La consellera d'Interior és qui ho ha anunciat i ho ha fet així.
5: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
4: Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
4: Ha explicat Parlon que li hagués agradat que Trapero acabés el mandat. Se li ha preguntat del dret i del revés què és el que ha passat, per què Trapero no ha esgotat la legislatura.
11: Doncs per discrepàncies podríem dir que per una tensió entre ells dos que ha anat creixent en aquests darrers 2 anys de legislatura, per desavinences en algunes decisions, per exemple, recentment per la reacció que s'havia de prendre davant de la polèmica.

0: Sigue a Carrusel. Ràdio SER, Principat d'Andorra.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: Amb l'acord d'associació, Andorra haurà de pujar els impostos? Brussel·les decidirà la nostra fiscalitat? Com es prendran les decisions sobre fiscalitat? Quan parlem de l'acord, hi ha preguntes que mereixen alguna cosa més que un sí o un no. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, posem els dubtes sobre la taula i els analitzem amb experts en cada àmbit. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a l'Aquí Andorra, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
3: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
4: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: La sala Herbert Hotel obre temporada amb l'obra Ella i màquina, de Sergi Balbel. Sergi Balbel i Enric Cambrai tornen a treballar plegats després de l'èxit del monòleg Hamlet.01 i Hamlet.02. Cambrai comparteix escenari amb Agatha Roca. Ella i màquina ens presenta a una dona que, després d'haver dedicat la seva vida a ajudar les persones del seu entorn, es pregunta qui l'ajuda ara a ella. Parla de la alienació del món contemporani, dels deliris del sistema capitalista, dels maldecaps que envolten una dona intel·ligent i sensible i que l'empenyen a trencar l'ordre establert, amb una certa ironia, acidesa i sentit de l'humor. Amb aquesta novel·la, Ella i màquina, Balbel va guanyar el Ciutat de València 2022 i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2023. A l'Àgata Roca la veurem al febrer del 2027 a Les Dones de Pinheiro, un espectacle de T de teatre i La Calòrica, T de Calòrica. Abans, aquest desembre, Balbel amb Òscar Roig estrenaran un musical a la Beckett, El Forat Blanc.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.